0: acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc, bella dona al rebost. Witch foc, surt fum del pot al cost. No fa

marquen mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: vosaltres i espera mai deixi d'apujar
1: amb l'esforç coordinat de tots.
2: Que és valencians i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatem.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: L'atur registrat ha crescut a Cubelles fins a les 797 persones durant el mes d'agost. En aquest últim mes s'han registrat concretament 22 persones més a les oficines d'ocupació que en el mes anterior i ja sumen 40 registrats aturats més que els que hi havia fa un any, a l'agost del 2025. Tot això, segons les dades d'atur registrat que ha publicat la Generalitat de Catalunya. Al conjunt de la comarca, l'atur registrat també ha crescut i ara suma 7.167 desocupats, que són uns 140 més que el juliol, i una xifra que ja supera la de l'agost del 2025. En tots els municipis del Garraf han patit una pujada en el nombre de persones registrades a l'atur. I en la mateixa línia, en general a Catalunya, també hi ha més aturats ara. Concretament, durant l'últim mes s'han registrat 59.500 aturats més a les oficines d'ocupació. El govern de la Generalitat vol estudiar si la regularització explica part d'aquest augment de l'atur entre les persones sense ocupació anterior. El secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha assenyalat que, malgrat la contribució de la regularització d'immigrants, l'afiliació no ha crescut i apunta també que caldrà analitzar què ha passat en altres sectors.
2: Clar, el nostre objectiu sempre és créixer en ocupació i créixer en ocupació de qualitat. Hem de veure què és el que està passant. El que sí que els puc dir és que la regularització sembla que ha tingut un efecte de creixement pel que fa a l'afiliació i, per tant, si l'Estat calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, per això es deu haver passat aquí igual i haurem de veure què ha passat en altres sectors perquè, malgrat aquesta aportació, l'afiliació no hagi crescut.
0: En aquest sentit, el sector de l'educació ha estat el que més ha contribuït al descens de l'afiliació a Catalunya durant el mes d'agost, amb 26.500 afiliacions menys aproximadament. Ramos ha vinculat aquesta caiguda al fi de les activitats de lleure educatiu i ha qualificat de més rellevant i preocupant que aquesta situació es pugui repetir cada any. L'atur en aquest àmbit de l'educació ha augmentat concretament aquest mes en 2.305 persones.
3: Falta tot just una setmana perquè les aules tornin a omplir-se i comenci un nou curs escolar. A Catalunya, la Generalitat ha fixat que la tornada a les classes després de l'estiu serà el dimarts 8 de setembre per l'alumnat de primària i secundària i, per primer cop, també el de batxillerat i l'FP de grau bàsic. De fet, la Generalitat ha aprovat que aquesta data, el 8 de setembre, sigui també l'inici dels cursos 2027-2028 i 2028-2029. Cal tenir en compte, però, que els sindicats educatius han convocat una vaga el primer dia de curs, de manera que les classes a Catalunya no arrencaran amb normalitat. Mentrestant, són moltes les famílies que ja ultimen els preparatius per la tornada a l'escola. La compra de material, la preparació de motxilles i llibres i la recuperació progressiva dels horaris habituals ocupen aquests últims dies d'agost la feina dels pares i mares. Per als alumnes, el retorn també suposa retrobar-se amb els companys i iniciar una nova etapa acadèmica. Des del sindicat, juntament amb altres organitzacions sindicals com la CGT, manté la convocatòria d'aturada. Els representants dels treballadors consideren que a hores d'ara seria difícil desconvocar aquesta vaga davant la manca d'avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació durant els mesos d'estiu. Ens explica el sindicat, ho

0: Reclama al govern que, si vol evitar el conflicte, convoqui els representants dels treballadors i presenti propostes concretes, les doti de pressupost i estableixi un calendari i les negociï. La seva posició es resumeix en una reivindicació. No demanen anuncis, demanen compromisos. I pel que fa al nou curs, doncs aquest tindrà 177 dies lectius. El Departament d'Educació i Formació Professional va proposar el mes de gener que el curs comencés, com dèiem, el 8 de setembre i acabés el 18 de juny. En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i superior, cursos d'especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció i cursos de formació preparatoris, l'inici estarà proposat ja de cara al 14 de setembre. I com dèiem, el calendari preveu 177 dies lectius dins de la forquilla d'entre 175 i 178 dies establerta per la Llei d'Educació de Catalunya. Pel que fa a les vacances, l'aturada de Nadal està prevista entre el 24 de desembre i el 10 de gener, ambos inclosos, i les vacances de Setmana Santa seran del 20 al 29 de març. També els dos dies estan inclosos. Una de les novetats de la proposta del Departament és que per primera vegada es planteja establir aquest calendari d'inici de curs amb 3 anys d'antelació. Així també es preveu que els cursos 2027-2028 i 2028-2029 comencin, com ja hem dit, el 8 de setembre. La Biblioteca Municipal de Colles acull fins al 30 de setembre l'exposició en clau de vi de l'artista local Arantxa Manrique. La mostra, formada per 21 obres, proposa una mirada artística a la tradició vitivinícola i a la memòria també de la pagesia de Cubelles. En una entrevista aquí a l'emissora municipal, Arantxa Manrique ha explicat el particular procés creatiu que ha seguit per elaborar les obres. L'artista utilitza tanins i residus naturals procedents del raïm, de varietats com el xarel·lo, el macabeu o l'ull de llebre com a material pictòric. La proposta artística parteix també d'imatges d'arxius de famílies locals vinculades a la pagesia.
1: A tota l'exposició fan 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarel·lo. Llavors, ha, les mides van, es van anar fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa. Després també es van fent com més petites i hi ha dues imatges de la vinya. Una és una vinya en conreu i una altra és un cep. I a partir d'aquí cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubella amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinya i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
0: Entre aquestes fotografies d'arxiu de famílies locals de Cubelles vinculades a la pagesia, podem trobar imatges on hi ha els Morgades, els Pedreny o bé els Granell. A partir d'aquest patrimoni fotogràfic, Arantxa Manrique ha recreat escenes i elements vinculats a la cultura del vi, com ara raïms, botes de celler, vinyes i diferents racons emblemàtics de Cubelles.
1: Surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes imatges relacionades amb aquest món del vi. I llavors, per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinya la família Morgada, la família Pedrell i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir, doncs els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, bueno, doncs vaig triar aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell, i dels Pedrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la.
0: Durant l'entrevista mantinguda a Ràdio Cubelles, Arantxa Manriquer també repassa els seus inicis en el món de l'art i una vocació creativa que l'acompanya des de petit. Actualment compagina la seva activitat artística amb la formació en art-teràpia. La seva aposta per l'art va més enllà de les exposicions. L'artista també gestiona un taller situat al carrer Major de Cubelles, on organitza activitats per a infants i adults, sessions de pintura guiada amb degustació de vi i propostes de cohesió d'equips. Cubelles en clau de vi connecta especialment amb la Festa de la Brema, una celebració que posa en relleu el passat vitivinícola de Cubelles. En aquest context, la mostra es presenta com un homenatge a les generacions de pagesos i pageses que han format part de la història de Cubelles. L'exposició es pot visitar a la Biblioteca Municipal de Cubelles fins al 30 de setembre. L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions a l'ofrena floral adreçada a entitats, associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que celebra, com és habitual, l'11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte girarà al voltant de la hissada de la Senyera al monument, el geni i la força bruta, d'Ansel Cabús, i comptarà amb la participació del pobillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí amb l'actuació dels castellers del Foix i el cor l'Espiga. Després es farà la hissada de la Senyera, les ofrenes florals i tancarà l'acte al Parlament Oficial de l'Alcaldessa. Prèviament, a les 10 de matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i, en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que, com cada any, dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. El Centre Violeta de Cubelles dona el tret de sortida al nou curs aquest setembre amb una programació pensada per a dones i amb activitats molt diverses. Entre setembre i desembre, l'espai oferirà tallers i propostes relacionades amb l'autocura, el benestar, la creativitat i la formació, així com espais per compartir experiències i reflexionar. Les activitats començaran el 7 de setembre amb l'espai d'autocura i costura creativa. Durant els següents dies també s'incorporaran altres propostes com costura avançada, art-teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, l'espai sensorial familiar, adreçat també a infants de 2 a 3 anys, els tallers de polseres candela i un espai de debat. Una programació que inclou també diferents activitats formatives. Entre setembre i octubre es farà el taller Eines per la recerca de feina i habilitats al món laboral, que treballarà aspectes com la planificació, la gestió de l'agenda, l'autoconeixement de l'entorn i les competències laborals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Núria Planas, regidora de Polítiques d'Igualtat, ha parlat d'aquestes propostes. També ha avançat que a l'octubre es podrà participar d'un taller de nutrició i alimentació saludable que es desenvoluparà en 4 sessions. A més, també està previst que properament s'incorporin noves activitats també relacionades amb el treball remot i la gestió de l'estrès.
2: Una mica amb caire continuista de les activitats que es feien abans, vale? Són els tallers que ens funcionen, nosaltres anem una mica de prova-error i el que ens funciona, doncs, intentar mantenir-ho i obrir-ho a més ciutadanes, no? Al final, ara comença el curs escolar, vale? És el temps de que les dones deixen els nens a l'escola i tal, i tenen més temps per fer activitats per elles mateixes i per a la seva formació i el seu autoconeixement, i llavors doncs, hem fet una nova programació de les coses que més ens han funcionat fins ara. Els continguts dels tallers, doncs hi ha tallers de diversos, des de costura, nutrició, hi ha una sèrie de tallers que es poden consultar a la web, i al final és, doncs, hi ha molt força acceptació, tot i que hem començat ara a fer la campanya i que la gent encara està, jo que no sap si estàs de vacances o estàs treballant ja, però ja hem començat a fer la campanya i ja hi ha molta gent apuntada, i bueno, doncs hi ha algun taller que encara hi ha, que ja veus que el tema de les eines de la recerca laboral, doncs encara aquest encara no acaba de funcionar, perquè també la gent es comença a fer aquest amb temes d'ocupació, i bueno, en principi correcte.
0: Entre curs, també des de polítiques d'igualtat, es destaca la celebració d'una fira d'artesanes i artistes, una iniciativa

0: del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. La fira tindrà lloc el 3 d'octubre al Passeig Marítim i vol convertir-se en un punt de trobada per donar a conèixer la comarca. La iniciativa també busca posar en valor els oficis artesans i fomentar també l'associacionisme i les xarxes de col·laboració entre dones. La proposta forma part de polítiques d'igualtat impulsades durant aquest 2026, que posen el focus en la promoció del talent femení i en el reforç de la a les xarxes associatives dels municipis. Amb aquesta nova programació, el Centre Violeta continua oferint un espai de trobada, aprenentatge i participació amb activitats pensades per compartir, cuidar-se i desenvolupar noves habilitats. Més informació i inscripcions des del web municipal cubelles.cat. El Servei Municipal de Cangur, espai concilia temps per cures i per tu, reprendrà la seva activitat dimarts 8 de setembre a Cubelles i Olivella. El servei està adreçat a famílies de municipis amb infants entre 3 i 14 anys, amb l'objectiu de donar suport a la cura dels infants i facilitar la corresponsabilitat en els àmbits social, laboral i familiar. Durant el curs escolar, l'espai concilia ofereix als infants un espai d'acollida on poden gaudir de jocs de lliure accés i activitats d'animació sociocultural, així com d'un espai destinat a fer deures o a llegir. El servei també contempla l'organització de casals específics durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa. L'espai concilia s'emmarca en les actuacions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT Garraf, que té com a finalitat donar resposta a les necessitats d'informació i atenció de les dones, potenciar els seus processos d'autonomia i contribuir a superar les situacions de desigualtat de gènere. Durant l'any 2025, un total de 143 dels municipis de Cubelles i Olivella ús del servei, 53 nenes i 90 nens. El servei està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme en el marc del Pla Responsables del Ministeri d'Igualtat a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per l'erradicació de la violència contra les dones, la Diputació de Barcelona. Per accedir-hi cal donar-se d'alta al web del Consell Comarcal de Garraf, a ccgarraf.cat, i un cop validada la inscripció es podran fer la sol·licitud haurà d'enviar-se com a mínim en 24 hores d'antelació. Les famílies interessades poden demanar més informació a través del correu electrònic espaiconcilia@ccgarraf.cat o bé a través del mòbil 2 96 59 50.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: L'entrevista.
1: I avui parlem d'una exposició titulada Moments. Ho fem amb Massip, que és el president de Crea Cubelles. Benvingut.
2: Hola, encantat.
1: I bé, és una exposició que ja està en marxa i que es podrà visitar fins al 28 de setembre al Centre Social de Cubelles. Parla'ns, doncs, d'aquesta mostra en la qual hi participa el grup d'artistes de Crea Cubelles. Com l'heu compartit, quantitat d'obres, estils i autors?
2: Sí, bueno, d'obres hi ha més o menys quasi 20 i vam decidir de fer aquesta expo de Moments perquè és una mena també de que expressin una miqueta els nostres gustos que tenim o nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, vam, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt àmplia això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones. I bé, bueno, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada... el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
1: Uh-huh. Artistes, va, qui participa?
2: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartel de la Festa Major, Josep Gatell, i no sé si em falta algun, jo crec que no, clar, i la nostra querida Esther Pérez també, clar, que ha
1: molt
2: fet
1: bé.
2: Una obra molt xula també, bueno, quatre obres que té.
1: Per tant, són disciplines diferents, no? Podem veure estils totalment diferents, perquè suposo que els artistes cadascú segueix la seva línia, no?
2: Sí, això continuem igual. Sí, perquè, bueno, també és la nostra marca d'identitat. Cadascú dibuixa, pinta i fa el que vol, com vulgui i sense restriccions.
1: Deies una vintena d'obres que estan exposades al Centre Social. L'objectiu, donar-vos a conèixer, no? Com a
2: sí.
1: Crea Cubelles.
2: Sí, bueno, que es coneixen i que també que la gent també pugui saber que un artista pot ser qualsevol. Nosaltres continuem amb la nostra missiva de que qualsevol pot fer una obra d'art. I no fa falta tenir que estudiar, bueno, fa falta estudiar, clar, perquè nosaltres estudiem tots els dies, però que qualsevol pot fer una obra.
1: O sigui que l'art es porta dins.
2: Exactament, i

0: Si a ti t'agrada fer alguna cosa en concret, doncs ho pots plasmar perfectament.
1: Per tant, a Crea Cubelles, tot és un conjunt d'artistes, no? En aquests moments, no sé, com està l'entitat? Perquè ja porta un temps, no?, creada. Jo ara no, sí, no tinc aquí les dades, però bé, si vols presentar...
0: Sí, bé, a veure, no, ara som una trentena i, bueno, i ara estan venint més gent que es vol apuntar i nosaltres encantats de que la gent vulgui participar a fer, bueno, expos, alguna activitat o simplement fer la xerrada que fem quan ens reunim i, bueno, parlem de tot, d'art, de tècniques, de, bueno, de qualsevol cosa, perquè al final també anem aprenent uns dels altres. Aleshores, estem retroalimentant contínuament.
1: I bé, en tot cas, d'elles hi ha paisatges, però també qualsevol moment doncs, que pots trobar inclús, jo ara estic mirant alguna de les fotografies que us han penjat, no? Diguem, a internet, no?, des de l'Ajuntament, no?, que anuncien aquest acte, i podem veure una de les imatges, doncs, pintors pintant al carrer, inclús amb paraigües, no sé de qui és aquesta obra, no?, però em vinc a referir molta color.
0: Sí, això és del Pere, del nostre Pere Casanovas, que, bueno, jo, el Pere és que també agafa qualsevol moment que veu i ho plasma i, bueno, fa unes històries impressionants.
1: Ah, veiem aquí un paisatge, no?, sí, com un camí, no?, sembla?
0: Sí, és com un camí d'un bosc.
1: Seria una altra de les imatges. Aquí hi ha, doncs, gent, no?, gent, sembla, doncs, que estan sobre una taula,
0: clar,
1: no?
0: Això és de l'Antònia.
1: Antònia Cruz.
0: L'Antònia Cruz. Uh-huh. I, clar, bueno, el moment de fer, de prendre un cafè, del moment de quan estàs a gust amb les persones, no sé, jo, està molt bé.
1: Uh-huh. I obres, doncs, no sé, també atrevides, no? Sí. Perquè en veiem una amb, clar, molta color, vermell,
0: aquest
1: no sé si amb una lluna, no?
0: Aquest
1: seria?
0: És el típic del Nacho.
1: Del Nacho Vizcaíno.
0: Sí. Uh-huh. I a més, a mi m'agrada molt perquè quan més ho mires, més descobreixes una figureta nova o alguna cosa diferent, saps? Ho mires una vegada i, oh, que xulo. Però ho tornes a mirar i tornes a... I pots trobar detalls molt... molt bonics.
1: Sí, sí, són obres que amaguen coses, no? Sí. Una mirada, una persona que podria ser una noia, perquè sembla, no?, que tingui, clar, una melena, però no està definit, no? Clar. I inclús edificis, no? Clar, i, bueno, i ocells.
0: Jo, per exemple, estic veient la noia que està veient a l'eclipsi.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, o sigui que... I a més, mira, en temes d'actualitat d'ara... també,
1: sí,
0: amb l'eclipsi que fa
1: quatre dies, sí, el mes d'agost, no?, que estava tothom, no?,
0: sí,
1: pendent d'aquest eclipsi del 12 d'agost. I, no sé, hi ha moltíssims, sí, quadres...
0: Aquesta és de la Renata, que també és un paisatge molt naïf, molt, bueno, molt, molt seu, és que és molt...
1: Un paisatge que es veu molt al verd, no?
0: Sí,
1: i...
0: és que sempre en comú. Aquesta dona és que pinta com si fos un conte.
1: La Renata porta molt de temps a Crea Cubelles?
0: No, porta molt poquet, un any i poc, em sembla.
1: Clar.
0: Un any, dos anys portarà.
1: I com arriben a l'entitat? Com arriben?
0: Ah, bueno, i també, vale,
1: falta una
0: molt important, una, que ara l'he vist, sí? Que és la Susana.
1: La Susana?
0: La Susana Segura, que fa uns collages.
1: Sí.
0: I és una passada perquè, bueno, té aquest toc una miqueta fosc. I estava... És molt, molt interessant, la veritat.
1: Hem repassat alguna de les obres, perquè, clar, la qüestió és que la gent vagi a veure l'obra,
0: sí,
1: no? Són 20, no? Però aquí hem fet una mica de dir, va, mirem quatre fotos,
0: sí,
1: i intentem,
0: clar,
1: explicar una mica el que estem veient nosaltres des d'aquesta publicació que anuncia aquesta exposició de Crea Cubelles. Jo preguntava, com arriben? Com us coneixen?
0: Bueno, es coneixen gairebé per l'Instagram, sobretot, perquè últimament a la Susana, que és la que porta l'Instagram de la Crea, li van enviant missatges, que m'agradaria, jo crec que del boca a boca, que van veient, o també la gent que vol també exposar les seves obres, també. Aleshores, és una mena de portal que tenim nosaltres per tornar l'oportunitat a altra gent.
1: Quan parlem de Crea Cubelles, són entitats, és a dir, és una entitat local, però obre també la porta, no sé, a artistes que siguin de la comarca o són locals tots?
0: No, no, està oberta a tothom. Jo, per exemple, sóc de fora.
1: Ets de Vilanova.
0: De Vilanova. I mira, al final a mi em van acollir amb els braços oberts i ja d'aquí ja no surto jo.
1: I deies, és una manera també de canalitzar, si un vol exposar, no? Doncs l'oportunitat que potser feu xarxa i doncs teniu contactes. No?
0: Clar. Sí, i també, bueno, no solament per la pròpia associació, a lo millor algun artista que ha tingut l'oportunitat de fer una expo, pues podem aprofitar que som una entitat per agafar un local perquè pugui tenir l'oportunitat d'exposar-se.
1: I d'altra banda, doncs, també es fan peticions, no? A vegades arriben peticions a l'entitat, a Crea Cubelles, propostes, no? Que, doncs, mira, vull que jo vull, no sé, una samarreta, no?
0: Exactament.
1: En el cas de Ràdio Cubelles. I des d'allà també una...
0: Clar,
1: i col·laboreu, no?
0: Clar, i no és només... Quan passa això, no només passa per... per exemple, per mi, el president, no? El president ha de fer-ho. No, el president agafa, qui fer-ho, ho fa. Ara, o sigui, que sigui especialment que hagin dit vull que fes que
1: tu facis aquest artista, no?
0: Aquest artista. Sí, sí. Però normalment sempre fem una miqueta de... posem, oye, ens han demanat a fer un cartell o fer qualsevol cosa. Qui s'apunta? Jo. I, bueno, ja es faria el sorteig i ja sortiria. I a més també fem moltes col·laboracions també amb altres entitats, per exemple per Libertània o, bueno, o Cubelles Noir, que van fer també la del llibre de conèixer Cubelles, amb els artistes de Crea Cubelles. Aleshores, són coses, són oportunitats que surten, que, bueno, que jo crec que com a persona et posa en ple d'intensitat.
1: De dir, com deies tu, no, la imatge de la Festa Major, no? Del programa. Ha sortit no una vegada, més d'una vegada, la proposta de cercar, no? Aquesta connexió amb Crea Cubelles, de dir, doncs...
0: No, clar, no, i està molt bé que també que l'Ajuntament sempre tingui el... compti amb nosaltres per fer qualsevol cosa, o, ostres, o podria ser alguna cosa... no sé, que ens facin partícipes d'aquí. A nosaltres ens agrada molt.
1: S'ha col·laborat, no?
0: Sí.
1: Hem vist des de murals, no?
0: Sí.
1: Fins i tot tallers allà dalt, sí. Que és una bona època.
0: Sí, sí, bueno, i sobretot també pels nens, per intentar també que tinguin recepta de crear coses. Perquè, clar, de imaginació que tenen, i si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, totes les obres que vulguin.
1: Per tant, també feu aquesta forma, ensenyeu
0: sí,
1: els
0: clar.
1: Nens, intenteu doncs, orientar-los, heu fet grafit, hem vist no? Un mural, no? Alguna paret
0: sí.
1: Que han demanat la vostra col·laboració.
0: Sí, i també bueno, ara també hem agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. O sigui, vam començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè, bueno... ja no per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres.
1: Això va ser per Festa Major?
0: No,
1: Setmana Cultural.
0: Setmana Cultural va ser.
1: Per tant, doncs, posar-ho com un ingredient més dins la Setmana Cultural.
0: Exactament, sí. Sí, clar, al final és tot això és cultura i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
1: És a dir, que s'ha de buscar una mica aquest talent artístic natural
0: sí.
1: I que sigui artesanal, no?
0: Exactament.
1: No que la IA ho faci tot, vaja. La IA pot ajudar, no?
0: La IA està bé per ajudar a agafar alguna idea, i això està bé. Però com la ment humana i les mans... això no hi ha res, vamos.
1: Molt bé, doncs, no sé, si ens deixem alguna qüestió més, Juan, per parlar.
0: No, en principi no.
1: Projectes a futur, alguna activitat propera?
0: Projectes a futur tenim, bueno, segurament que per Nadal farem algunes històries, algun punt de venda també, i alguna activitat. Però, bueno, de moment aquesta, i segurament que per ja la setmana també més expos i més coses.
1: Molt bé. Doncs recordem, no?, en aquesta ocasió, aquesta exposició

0: titulada Moments,
1: Moments,
0: que el títol suposo que sorgeix doncs, per buscar un de les pintobres.
1: Sí, sí, sí, començar d'una manera, després del que passa. Ens reunim allà a qualsevol... Comencem a fer pluja d'idees. Ostres, això! I ja ens agrada a tots i ja l'agafem.
0: Molt, un nom que ha encaixat plenament, no?
1: Sí.
0: I que ha sorgit del mateix grup d'artistes de Crea Cubelles.
1: Exactament.
0: Recordem doncs, la mostra Moments, tot el mes de setembre fins al 28. La podeu veure i observar recordeu la sala del social, aquesta sala d'exposició que disposen.
1: I recordeu que és completament tuit.
0: Molt bé.
1: No ha de ser car.
0: I tant, doncs, cultura gratuïta.
1: I tant que sí.
0: Gràcies, Juan, per aquesta entrevista aquí a la ràdio. Que vagi molt bé i seguirem parlant en una altra ocasió.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: I avui als estudis de Ràdio Cubelles ens acompanya la regidora de Polítiques d'Igualtat, Núria Planas. Benvinguda a la ràdio.
3: Hola, bon dia.
0: I avui vam repassar doncs, tot un seguit de temes relacionats amb la dona. Comencem amb la nova programació del Centre Violeta. Unes activitats doncs, que han del setembre al desembre. Fes-nos 5 cèntims aquesta nova programació.
3: Bueno, és una mica amb caire continuista de les activitats que es feien abans. ¿Vale? Són els tallers que ens funcionen. Nosaltres anem una mica de prova-error i mantenir-ho a més ciutadanes. No? Al final, bueno, ara comença el curs escolar. Vale, és el temps de que les dones deixen els nens a l'escola i tal i tenen més temps per fer activitats per elles mateixes i per el seu autoconeixement i llavors doncs, hem fet una nova programació de les coses que més ens han funcionat fins ara. Els continguts dels tallers, doncs hi ha tallers de costura, nutrició, hi ha una sèrie de tallers que es poden consultar a la web. I al final és, doncs, hi ha molt força acceptació, tot i que he començat ara a fer la campanya i que la gent encara està, jo que no sap si estàs de vacances o estàs treballant ja, però ja hem començat a fer la campanya i ja hi ha molta gent apuntada i bueno, doncs hi ha algun taller que encara hi ha, que ja veus que el tema de l'arca laboral, doncs encara aquest, encara no. La gent es comença a ficar al setembre amb aquesta, amb temes d'ocupació i bueno, en principi correcte, es fa mal. Estem molt contents.
0: Vaig a fer un repàs, una mica de les propostes, com deies, costura avançada, art teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar, que aquest està adreçat a infants d'1 a 3 anys, el taller de polseres Candela, que també porta molt de temps, no?
3: Sí, aquest porta, sí, ho l'hem fet cada edició i hi ha molta gent que s'apunta.
0: I espai de debat, és curiós, no?
3: Sí, l'espai de debat és la tercera vegada que el fem i l'espai de debat és una mica a lliure a l'acció de les persones que hi van. No és un tema concret, sí que està dirigit, però és una mica a veure en funció de les sensibilitats i dels interessos de les persones que hi van. Perquè moltes vegades et pregunten, espai de debat, de què? No? Llavors, és una mica a consens de les persones que hi van. Simplement és això, doncs, debatre.
0: Un moment de comunicació, no?, entre elles.
3: Sí,
0: sobre temes que elles mateixes tenen aquest propi interès, no?
3: Sí, sí, sí, és la tercera, sí, és el tercer any que es fa i la veritat és que tinc molt molt bona acceptació.
0: Costura avançada, això vol dir que vau començar potser
3: amb l'inicial
0: nivell, no?
3: Sí, clar, fem dos nivells aquí amb el de costura i què passa? Que hi ha la gent que ja ha fet els nivells anteriors, doncs que li agrada, que li segueix, doncs han ficat al final fas una volta, un gir, i al nivell inicial, perquè sempre hi ha gent que demana aquest és dels que més aviat s'omplen i que tenen molt bona acceptació, em sembla que ja hi ha llistes, esperes i tot. O sigui que, sí, sí.
0: Si parlem de l'espai sensorial, de què tracta, no? Perquè s'ha adreçat d'1 a 3 anys.
3: Sí, bueno, aquest és un espai, també s'ha fet en edicions anteriors, i és, bueno, es fa per amb pares i amb els fills, vale? De manera de tocar els bebès, de fer el massatge, de... Sí, d'estimular, al final és...
0: Per tant, reben eines una mica d'aquesta etapa, també.
3: Sí, de psicomotricitat i és una mica de sensibilització pels nens.
0: I més coses, gimnàsia, terapèutica...
3: Terapèutica, sí, no es pensi

0: ningú que anem a fer unes classes de spinning. No, no, són coses molt suaus, adaptades a qualsevol... Al final tothom s'adapta, al nivell que exigeix el seu cos, però que és per recuperar funcionalitats i perquè, bueno, les dones en segons quina edat també perdem elasticitat i tal, de trobar-nos. Al final, molts d'aquests cursos, el millor és l'espai de retrobament, De fet, avui em comentaven, és que ara ha estat aturat, no? Uh-huh. L'activitat, que tenen temps, que tenen ganes i tenen ganes de retrobar-se, doncs al final és això.
1: Uh-huh. A més, també hi ha cursos que és una mica també de, com pel teu benestar, no? En el sentit de, deies tu, taller de nutrició.
0: Nutrició saludable, sí.
1: Sí, sí.
0: Aquest també l'hem fet anteriorment i també és, bueno, ara... El farem, l'anterior vegada el va fer un home i ara amb una dona, perquè el volem dirigir més cap a la nutrició amb les edats així, òssia, aquesta, perquè al final, que jo veig anar l'anterior, era el que requeria el públic que anava, era perquè tenien necessitats nutricionals diferents amb aquesta edat de pues, la premenopàusia, la menopàusia, al final és el que nosaltres estem escoltant sempre, els interessos de les persones que venen als tallers. Si ens vingués gent més jove, tipus de taller, uh-huh. Vale? El públic que tenim, el que ens requereix és això, i llavors ens hem adaptat amb aquest tipus de públic.
1: Molt bé, o sigui, les demà, a la carta, eh?
0: Exacte, una mica a la carta, sí, sí. Ja està licitat i tal, però sí que doncs, fem una mica de canvi de professional. Els inputs que tenim és que les persones que venen...
1: I parleu també que properament, no, voleu incorporar també noves activitats més aviat relacionades amb treball remot i gestió de l'estrès.
0: Sí. Això també, perquè bueno, també és el mateix, eh? Nosaltres quan fem els cursos allà a base de parlar entre els participants i tal, veiem també que són els requeriments que té la gent. Al final portem una vida super estressada. Fa un moment estàvem tu i jo allà parlant, sí, també, sí, d'això. Doncs això, doncs que portem una vida super estressada i al final hem de trobar aquests espais per serenar-nos, per fer només això, deixar els mòbils, deixar i doncs trobar aquest espai de retrobament que és necessari.
1: Uh-huh. I com deies, no? Entre el setembre i l'octubre també farà aquest taller d'eines per a la recerca de feina, aquestes, sí, habilitats al món laboral, que bé, contínuament...
0: Aquest és el que encara no... Sembla que encara
1: costa la gent... Costa una miqueta, vols
0: sí,
1: dir, no?
0: Sí, costa una miqueta. Bueno, també parlarem amb el Sol Cup, també, perquè segur que hi ha persones que no s'han adreçat directament al Violeta i també a través del Sol Cup ho podem vehicular. Però costa una miqueta perquè és això, que encara sembla que estem a l'agost, finals, uh-huh, d'agost, principis de setembre, i encara la gent encara no s'ha posicionat en el tema de recerca de feina.
1: Molt bé, i llavors, clar... per conèixer una mica més en detall dies i horaris i capacitat, no? Perquè suposo que són limitades,
0: sí.
1: Tot això...
0: Està a la web.
1: A la web,
0: sí, s'ha de consultar. De fet, hi ha un formulari per poder inscriure's també, i tota la informació a la web, i si no, directament al Violeta. Nosaltres allà la porta està oberta, i està oberta a tothom, i que vingui, ni que sigui per veure com és l'espai, i que és un espai segur, és un espai... pensat per les dones, dirigit per dones, vull dir, al final, uh-huh, i al final és un lloc de retrobament.
1: Cubelles, pongo la pàgina web on poden formularis a través de la mateixa gent, sí, doncs,
0: a través de la notícia també.
1: També.
0: Sí,
1: heu ficat els enllaços.
0: Sí,
1: molt bé.
0: Sí.
1: Parlem també de la nova fira per posar en valor el talent femení. Com neix? I, no sé, això és una novetat, no?
0: Sí, això és una novetat que va ser, bueno, nosaltres totes les activitats que fem al Violeta les fem a través del Consell Comarcal i les fem juntament amb Canyelles i Olivella. I amb aquesta fira doncs, vam trobar un grup de dones de Cubelles i d'Olivella, Canyelles aquí no participa, però nosaltres vam trobar un grup de dones d'Olivella i de Cubelles que eren artesanes i que volien promocionar. Al final el que estem donant és el talent zones del nostre poble, no? I llavors al final hem fet com una... Les d'Olivella vindran a Cubelles, farem dos dies de fira, una aquí a Cubelles que serà el dia 3 d'octubre, uh-huh, esperem que faci bo, i un altre dia que anirem a Olivella, que ara no recordo quin dia, però més endavant anem a Olivella, també les mateixes dones, i amb la, bueno, amb la idea de ficar els productes, explicar el talent que hi ha, les puguin allà interactuar també, que la interacció entre també és molt important per nosaltres, de que les dones entre elles facin coixí, que facin... I al final, bé,

0: No és una idea nova, que hem de veure quina resposta té i al final bueno, farem la valoració, però és la primera vegada que es fa.
1: Molt bé, per tant, una novetat. 3 d'octubre, aquesta fira al passeig. Suposo que ara esteu doncs, captant una mica aquest interès, no? S'han d'inscriure o com, sí, com ho feu, això?
0: Sí, de fet ja tenim el grup de dones que...
1: Ja el teniu tancat? Ja tenim,
0: bueno, sí? No sé si està tancat, però sí que doncs, sempre està en marxa i que això fa temps que ho estem preparant, que si alguna dona que es vol apuntar que encara està a temps que vagi, que pregunti, però que en principi sí que ja tenim aquesta activitat, ja fa temps que l'estem planificant. I amb Olivella també, vull que fa temps que es planifica i si alguna dona que es vol estar interessada, nosaltres ens volíem a participar també.
1: Molt bé, el dia està clar, 3 d'octubre, al Passeig Marítim. Com ho heu previst? Això no sé si serà una estona al matí, com fareu?
0: Serà una estona al matí i pensem que bueno, el 3 d'octubre hi haurà el cobermut també. Ah. Nosaltres la idea que fem és de que les activitats siguin solidàries, no? De que no, la gent... que potser no ve l'element per aquesta fira però que se la trobi, vale? Ja ho ficarem els ancians, però estaran doncs, la fira aquesta la ficarem on està l'oficina de turisme i el cobermut serà a l'altra banda del passeig, però al final serà el mateix espai. I amb la idea de que això de calar d'un lloc a l'altre i que pugui gaudir de les dues coses.
1: Així que ja tenim també data del cobermut,
0: sí,
1: que hem d'anunciar d'aquí un mes.
0: D'aquí un mes,
1: aproximadament.
0: Sí, aproximadament. Esperem que aquesta vegada sí que la puguem fer, que no faci una dana, que no hi hagi res, perquè bueno, hem tingut bastanta pega amb això. I sí, la idea és promocionar les dues coses. Com que soc la regidora de les dues àrees, sempre intento ficar les dues coses alhora.
1: Molt bé, del cobermut doncs, en parlarem més endavant quan ho tingueu tot més lligat,
0: sí.
1: Amb l'esperança, com dius tu, no?
0: Sí, home.
1: De que es pugui tirar endavant i no sortir cap contratemps.
0: Sí, el que passa que és que bueno, el passeig, el no tenir... O sigui, el que hi ha aire, és molt complicat muntar sí. coses allà pel tema de la fira. Una fira s'ha de muntar amb 2 o 3 dies d'antelació, doncs hi ha inclemències del temps, doncs no es pot muntar al final la seguretat, allò és el més important.
1: Uh-huh. Aquests imprevistos, que sempre parlen molt,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí. Ara, mira, aquest estiu no hi ha hagut cap dia així que deia, però, bueno, no
1: bueno,
0: sabem.
1: Sí, també, vulguis o no, la Festa Major ha tingut els seus...
0: Bueno, però no, es va poder...
1: es va subsanar, no?
0: Sí,
1: l'última hora, el foc no, però...
0: El foc no, el problema de la Festa Major és més aviat el foc, sí. El Pla Alfa.
1: Molt bé. Parlem ara d'un altre tema, parlem del programa Concilia, que és un altre dels temes que també teniu anunciats, no?
0: Sí, el tema del Concilia. És el temps de cures, que és el servei que donem des del Consell Comarcal per nens de 3 a 14 anys, que és un espai d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin espai per elles mateixes. Vull dir, al final la idea és que els nens estiguin cuidats i facin activitats, però no és tan dirigit amb els nens, que també, però també amb les mares que aquest espai tinguin per fer, doncs, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la. No? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer les seves tasques que potser no podrien fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
1: Molt bé, és una franja bastant àmplia.
0: Eh? Sí. Sí, sí. I es fa, bueno, funciona molt bé, cada vegada hem anat augmentant, de fet ara també es fa els dissabtes al matí que es fa ja el Violeta. Es fa a l'escola Charlie Rivel els dilluns i els divendres i a la de Vol al Mar de dimarts a divendres i els dissabtes al Violeta. I llavors és una cosa que aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més i bueno, al final és això, de la tarda de les 4:30 que deixen a l'escola fins a les 7:30 que les mares puguin tenir un espai per elles.
1: Molt bé, recordem-ho, infants entre 3 i 14 anys, no? Agafa
0: sí,
1: tota aquesta franja, no?
0: Sí, i és un servei totalment gratuït. Simplement s'han de donar d'alta al Consell Comarcal i està limitat perquè nosaltres el que volem mantenir és el nivell de nens idoni perquè les monitores puguin estar per ell. Està limitat per hores, però que si hi ha hores i hi ha nens i que estàs disponible, aquesta limitació tampoc no la tenim en compte. Vull dir que si no hi ha un volum excessiu, nosaltres ens intentem adaptar perquè tots els nens tinguin cabuda.
1: I podem doncs, també llegir la informació publicada que el servei també contempla organització de casals específics, no?
0: Sí, doncs

0: La Setmana Santa se n'ha fet, pels Nadals també se'n fa un específic. Nosaltres hem intentat, el juliol es va fer, a l'agost ja no, però el juliol sí que també es va fer. Llavors intentem que, doncs, que aquestes temporades que no tenen escola, que els pares tinguin aquest temps.
1: I per donar xifres, ja que estan publicades, durant l'any 2025 un total de 143 infants estan fent referència als dos municipis, no?
0: Sí, sí.
1: Cubelles i Olivella.
0: Canyelles també, eh?
1: I també, sí. Bé, doncs aquesta informació posa Cubelles i Olivella, en tot cas suposo
0: que
1: seran...
0: Poder a Canyelles no ha acabat de funcionar i potser a Canyelles no, però de fet l'ofereix el Consell...
1: També ho fan.
0: Sí, l'ofereixen als tres municipis.
1: Molt bé, 53 nenes, 90 nens, són les xifres que donen, sí. Per tant és un servei que sembla que bé. Que
0: sí, aquesta... cada vegada s'ha anat ampliant i cada vegada funciona.
1: Funciona,
0: sí,
1: eh? Sí. No sé si vols dir alguna cosa més del Concilia, perquè tenim altres temes a comentar, regidora.
0: Bueno, en principi que, sí, que la informació també està a la web, que si la gent està interessada, que s'ha d'apuntar a través de la web, perquè hi ha un registre previ per tenir les dades de les mares i dels nens, però en principi el servei s'ha de demanar amb 24 hores d'antelació, el funcionament és molt senzill i bueno, que funciona i que els nens estan ben atesos.
1: I anem ara cap a la campanya del 25N, no? Queda encara temps, però sembla doncs, que ja es posa en marxa, no?
0: Sí, sí, estem preparant tant l'octubre trans com el 25N. De fet,
1: comencem per l'octubre trans, si vols,
0: encara
1: per ordre.
0: No faré spoiler, eh?
1: Per on vols començar?
0: Explica'm. Simplement això, que nosaltres les dates assenyalades volem que tinguin un seguiment i que hi ha dates que costen més que les altres, que hi ha dates que la gent té més incorporades, però que nosaltres vetllem perquè no es perdi cap, i que també amb el Consell Comarcal, tant amb el CIAT com amb el SAI, intentem manifestar-nos de tota la, fer activitats durant tot això, i estem fent la programació de l'Octubre Trans i també del 25N.
1: Val, per tant, esteu ara, diguem, organitzant.
0: Organitzant, eh? Exacte, organitzant.
1: Ens deixem alguna cosa?
0: No.
1: De moment hem tractat aquests temes.
0: Sí, en principi no. Bueno, ja, també tenim el tema del programa Abric, que és el atén a dones i amb fills amb problemes de violència de gènere. Vale? És un programa que també funciona fa temps amb el Consell Comarcal també, tot ho vaig dient tot el rato Consell Comarcal. Uh-huh. Vale? Sí, és un programa que funciona fa temps i que al final, malauradament, és un programa que segueix requerint però que funciona bé. Llavors nosaltres el volem mantenir perquè mentre hi hagi aquesta necessitat de tenir aquest suport amb les dones i amb els fills que tenen patit situacions de violència de gènere, doncs ens en anirem mantenint. I bueno, els punts liles, totes les activitats que, bueno, que nosaltres quan fem activitats intentem tenir sempre una carpa del punt lila que també funciona molt bé i que l'assessorament que fan no és només de violència sinó és de prevenció, de salut, de relacions, és un programa molt ampli i aprofito per a... Bueno, nosaltres a la Barema també estarem i aprofito la gent de que vingui a la veure a la servei del Punt Lila per assessorar-se i per simplement apropar-se. És una eina didàctica molt important.
1: Molt bé, doncs queda dit. Jo crec que hem fet un repàs de moment.
0: Ràpid, eh? Hem fet un repàs de tot. Sí, sí.
1: Núria Planas, regidora de Polítiques d'Igualtat, de moment ho deixaríem aquí, sí. I a mesura que vagin avançant els dies, vagin sorgint notícies, la tornarem a convidar aquí a la ràdio.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio...
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: bon
1: Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Començarem amb la música d'avui, amb la cobla, la principal de la Bisbal, i el compositor Josep Cassú, qui va ser el director titular de la cobla durant molts anys. És una dedicatòria a un sardanista del 2016, amicalment.

ha estat la sardana Amicalment, una dedicatòria de Josep Cassú a Àngel Capdeferro, un sardanista molt conegut per una tasca important que fa, que ara comentarem.

0: Avui dediquem el programa a l'Àngel Capdeferro, un sardanista que fa una tasca molt especial i molt important. En el programa d'avui tenim una entrevista calent i l'acompanyarem amb les sardanes que li han dedicat diversos compositors. Ho anirem alternant. Comencem amb aquesta entrevista. Doncs avui al nostre programa a Dansa Viva Ràdio Cubelles fem una entrevista a una persona que és un sardanista i no solament això, sinó que tan afició i tasca és gravar estrenes de sardanes i d'altres peces de cobla, les audicions, i fa un treball de recopilació i també una mica de difusió, perquè som, suposo, bastanta gent que de tant en tant li demanem alguna composició i ell doncs col·labora, com en el cas ha sigut amb nosaltres, si alguna vegada necessitem o ens va bé de tenir alguna composició per posar pel programa de ràdio. Aquesta persona és l'Àngel Capdeferro Jiménez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com anem, Àngel?
1: Mira bé, aquí amb les sardanetes.
0: Amb les sardanetes, per variar, no? Jo hi havia apuntat alguna coseta com a punts biogràfics. Tu vas néixer on?
1: Sí, jo vaig néixer a Montmeló. Vaig néixer doncs, el 7 de març del 1949.
0: Molt bé. I en la teva etapa laboral a què t'havies dedicat?
1: Bueno, jo vaig fer diferents coses. Vull dir, bueno, vaig treballar en un banc, llavors vaig estar en una empresa, a les oficines d'aquella empresa, després vaig muntar un negoci pel meu compte, un negoci de camions i això, una mica de tot.
0: Una mica de tot.
1: Ah, i finalment vaig treballar 18 anys en el circuit de Catalunya, sí.
0: Doncs una trajectòria diversa i suposo que intensa, no?
1: Intensa, sí, però jo, bueno, jo puc dir que treballant m'he divertit.
0: Doncs això és un gran què.
1: Sí, sí.
0: També va ser, ja dintre el tema sardanes, presentador del primer programa de sardanes de Montmeló, sí?
1: Sí, sí, sí. No, bueno, el primer, no. L'únic programa de sardanes que hi va haver a Montmeló, es va muntar una emissora municipal i, bueno, feien tota classe de coses, no? Esclar, va ser una novetat, llavors, però faltaven les sardanes. Llavors jo ja estava ficat en l'agrupació sardanista de Montmeló. Bueno, ens varen demanar, doncs, per fer alguna cosa de sardana, no? Llavors, bueno, jo vaig dir que ja ho faria jo i vaig començar doncs a fer aquest el programa que el vam titular l'audició. Em vaig buscar una companya, llavors va venir una noia que m'ajudava també a fer-ho. Ella doncs el que feia era recitar, poesia. Vol dir que vam barrejar una mica les sardanes. Vam començar fent una hora de programa i vam acabar que en fèiem tres, eh?
0: També vas col·laborar amb Ràdio Roda de Ter, sí?
1: Sí, bueno, llavors ja quan vaig venir a viure a Roda de Ter, aquí amb la Feli, i hi havia en Josep Verdaguer, que feia el programa de sardanes d'aquí, i amics i això, i llavors, bueno, hi vaig col·laborar amb ell. El que passa que, bueno, ell tenia unes idees de programa, jo en tenia unes altres. Per mi, doncs, aquest programa ja era el típic programa d'aquell, no sé, com el que demana, posa'm això i jo t'ho poso, no? Vull dir, no.
0: De sol·licituds.
1: Es havia de fer més coses, eh?
0: Molt bé. Com he comentat al principi, doncs la teva és una tasca important dins el món sardanista perquè es tracta de gravar, d'arreglar, d'interpretacions de sardanes o en audicions o concerts, i la teva

0: tasca és de recopilació i d'arxiu de gravacions i ara també de partitures de sardanes. És així, oi?
1: Esclar, jo vaig començar, doncs, llavors, com t'he dit abans, en l'agrupació sardanista de Montmeló. Anava a la audició de sardanes, llavors ja gravava en directe sardanes, gravava entrevistes en directe. Llavors tot això m'ho guardava, ho vaig anar guardant. Esclar, mentre treballava, doncs, no tenia temps, però bueno, m'ho vaig anar guardant tot i pensava, bueno, per em jubili, doncs, ja, quan m'he jubilat, doncs, bueno, ha sigut com una feina més, eh? Vull dir, em llevo, treballo i...
0: I dediques moltes hores.
1: Moltes hores de feina, sí, perquè llavors em vaig embolicar molt. A veure, llavors, quan ja ho vaig tenir més o menys ordenat, doncs, bueno, vaig considerar que no ho havia fet prou bé. I llavors es vaig muntar una altra base de dades, ben muntada, ara sí que finalment ja hi he arribat als 4 dies, eh?
0: Molt bé.
1: He estat per arreglar aquesta base de dades uns 5 anys, eh?
0: No està malament.
1: Sí, perquè he arreglat totes. Vull dir, llavors, amb un programa que tinc de música, d'arreglar música, doncs les he arreglat totes una per una. Vol dir que ara se senten bastant més bé. Les que estan gravades en directe se senten ara bastant més bé que no se sentien. A través de tot això, esclar, vas parlar amb gent i això, bueno, va venir allò de les partitures. Vaig començar, doncs, esclar, jo partitura que m'arribava, partitura que guardava i vinc a anar fent. I, bueno, doncs, vaig muntar, bueno, tenia muntat el meu arxiu de persona gaire gran, però bueno, va anar creixent. A mesura que la gent et va coneixent, doncs llavors, doncs, bueno, també t'ajuden a muntar tot això, i bueno, doncs anaven enviant coses i això. Vaig poder replegar també tot l'arxiu sencer d'en Tom Gil i Membrado. No, llavors, doncs, ja tenia l'arxiu, com t'he dit, bastant ben muntat, i llavors, doncs, es va morir un home que també col·leccionava això d'aquí de Mataró, i vaig poder replegar tot l'arxiu d'aquest home. Aquest home, doncs, bueno, l'arxiu que tenia, doncs, era unes 20.000 partitures, eh? Llavors, esclar, ara encara estic liat amb això, perquè, esclar, ara estic ajuntant els dos arxius, eh? I, esclar, per ajuntar aquests dos arxius vol dir mirar partitura per partitura, eh? Perquè, esclar, a lo millor la que miro ja la tinc, potser, en el meu arxiu, però haig de mirar si està en millors condicions la que tinc o la que arriba, o si una d'elles és la versió, doncs, escrita a mà per l'autor, no? Que aquesta la guardo sempre, eh? Per tant, porto una feinada també bastant maca, no? Vull dir, no paro. No.
0: Doncs ja tens uns anys per davant també de feina, no?
1: No, bueno, no, això no em portarà tanta feina com l'altre, no?
0: No?
1: Ja tinc una bona part feta, eh?
0: Molt bé.
2: Fem una pausa en l'entrevista per escoltar música. A continuació, una sardana de 2019 d'Alfred Abad, Bocins d'Història, amb la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ha interpretat bocins d'història d'Alfred Abad i Gascon. I tot seguit tenim un títol del 2019, també dedicat a l'Àngel, del compositor del Garraf, Xavier Forcada, company i amic. També l'escoltarem per la principal de la Bisbal.

0: Acabem d'escoltar un bonic títol de Xavier Forcada, company i amic, amb la principal de la Bisbal, i continuem entrevistant l'Àngel Capdeferro. La teva afició o la teva immersió al món sardanista et va venir perquè per part de familiar hi havia alguna persona que estava vinculada al món sardanista? T'hi vas posar tu perquè coneixies algú, o com et va venir la passió per la sardana i la cobla?
1: Bueno, quan jo era molt, molt jove, doncs, bueno, no... A veure, jo vivia en un poble, vivia en un Montmeló, i estem parlant de quan en Montmeló hi havia 5 o 600 habitants. Vull dir que ha canviat molt el poble, no? Llavors, doncs, aquí de sardanes se'n feien poques, se'n feien dos o tres cops a l'any. Major, la patrona, en fi, bueno. I, bueno, jo havia estat sempre ficat, bueno, el que passava en aquella època, perquè llavors no hi havia televisions, eh? I hi havia el que hi havia. Doncs llavors estàvem ficats, doncs, en coses del poble, no? Com ballets, com fer teatre, en fi, el ball de gitanes, que d'aquí era, aquí al Vallès, això està bastant...
0: Sí, és molt arrelat.
1: No? Sí, més llavors. I, bueno, jo, pues, tot això hi participava, no? I la sardana sempre m'havia agradat, però, esclar, no ningú m'havia ensenyat, no? Vull dir, no havia tingut possibilitat. La meva germana, sí, la meva germana ja em va aprendre, però, esclar, ens portàvem 9 anys amb la meva germana, vol dir que, bueno... Llavors, doncs, jo vaig aprendre a ballar sardanes fent la mili, o sigui, quan vaig anar a la mili, a Palma de Mallorca, allà vaig aprendre a ballar sardanes. Allà es feien sardanes cada diumenge, allà al Puerto Pesquero, i bueno, nosaltres anàvem allà, llavors, esclar, cada diumenge allà, i veia com ballaven, i bueno, fins un dia m'hi vaig ficar, a tranques i barranques, i bueno...
0: S'aprèn,
1: sí, sí.
0: Per això.
1: Llavors vaig fer amistat amb la gent d'allà, amb els de la Casa Regional Catalana, i jo, pues, bueno, cada setmana anava un parell de cops allà, i allà vaig aprendre a ballar sardanes bastant bé, sí, sí.
0: Molt bé. I suposo que llavors ja vas continuar amb l'afició d'anar a les audicions i el...
1: Sí, llavors ja, sí.
0: I el tema de començar a gravar, com va sortir?
1: Bueno, igualment de lo mateix, no? Vull dir, anava a les audicions, ja quan vaig començar a fer el programa de ràdio i això, doncs, bueno, ja vaig començar a gravar i això. Tot, llavors, cuidado, gravàvem amb cinta de caset, eh? Sí, sí, amb cinta de caset, i, bueno, i jo me les guardava totes, vull dir, tot, però a més m'ho anava anotat, tot molt ben anotat, i d'això, i guardat. Així va començar, llavors ja més endavant vaig comprar un aparato d'aquests, bueno, que ara anava amb cinta de caset, un reporter, que em deien, que era el que feien servir llavors els periodistes, però encara era amb cinta de caset, allò, i, bueno, però ja tenia una altra qualitat, no? I, bueno, i així anar guardat, i fins que... Bueno.
0: I fins ara, saps quantes gravacions tens en el teu fons?
1: Sí, bueno, aviam, sardanes en tinc 18.000 i pico, catalogades aquí a la base de dades, més les sardanes cantades, més les sardanes revesses, en fi, i coses rares, no? Vol dir que en total unes 22.000, por ahí.
0: No està gens malament, eh? El teu és un arxiu important. Jo crec que no hi ha ningú que hagi fet una tasca tan exhaustiva, no?, com tu,
1: no,
0: quan a la recopilació...
1: Som diversos, els que fem això, vull dir, no soc sol, eh? No, som 4 o 5,
0: sí.
1: I moltes coses ens les passem una a l'altra, eh?
0: Molt bé.
1: El que està clar és que no ens ho quedem, allò, perquè jo ho tinc i no t'ho dono, no, això no.
0: No, col·laboreu i en aquest sentit hi ha un bon feeling, no?, entre vosaltres.
1: I tant que sí, sí, sí, clar que sí.
0: Això és important, doncs.
2: Tenim ara una sardana del 2010 del desaparegut compositor Tomàs Gil i Membrado, l'Àngel del Circuit, que interpretarà la cobla Flama de Farners.

0: Hem escoltat la cobla Flama de Farners amb l'Àngel del Circuit, de Tomàs Gil i Membrado, amb referència a aquesta etapa laboral del nostre convidat d'avui, amb qui continuarem parlant tot seguit.
1: I el tema de les partitures, ara mateix, ho fas tu sol o també hi ha algú més que s'hi dedica?
2: No, no, hi ha més gent que té partitures. El que passa que les partitures sí que no estem tan units una a l'altra, no? Si algú demana alguna cosa, doncs sí, mira, això i això, el que sigui, no? El que faci falta. Però vull dir que no hi ha una col·laboració tan estreta com amb les gravacions, eh?
1: Val. Del temps que vas col·laborar amb la ràdio, amb ràdio Montmeló i amb Ràdio Roda, tens una bona experiència de lo que és col·laborar amb la ràdio?
2: Bueno,
1: et va agradar fer l'experiència radiofònica?
2: Sí, sí, el que passa que, bueno, a veure, jo a Montmeló hi vaig estar diversos anys, 4 o 5 anys, jo feia un programa setmanal, no?, que ja t'he dit, vam començar fent una hora i llavors, bueno, vaig acabar fent 3 hores de programa, vull dir, es va anar allargant i, bueno, molt bé. A més, em divertia molt perquè llavors jo anava als aplecs, feia entrevistes en directe, llavors també convidava gent, i tant podia ser un compositor com una persona doncs, d'una altra entitat o el que sigui, els convidava a venir allà a Montmeló en el programa en directe i, bueno, ens ho passàvem de conya, no? I, bueno, els meus fills van anar creixent, llavors el meu nano li va donar per córrer en bicicleta, clar, una mica bé, no? Va entrar, primer va començar en el Club Ciclista Montmeló, llavors, bueno, ja va anar cap a la penya ciclista Palomilles, llavors al Montcada, doncs, bueno, a més, doncs ja va estar ficat, bueno, en plan ja nacional, no?
1: Mm.
2: I, bueno, esclar, llavors doncs vaig haver de decidir una cosa o l'altra perquè jo havia d'anar a les carreres amb ell, vull dir, l'havia d'acompanyar,
1: bueno,
2: i al final vaig haver de deixar de fer el programa de ràdio per poder anar amb ells, bueno, amb ell i amb la nena, perquè llavors a raó de que va començar el nano, la nena també s'hi va embolicar i també va sortir bona.
1: Bueno, i en moment donat hi ha prioritats, no?
2: Sí, llavors hi va haver la prioritat doncs d'això, no? D'anar amb la...
1: Molt bé.
2: Els meus fills, esclar, bueno, esclar, a veure, vaig córrer tot Espanya, jo, darrere d'ells.
1: No està malament, una altra bona experiència, no?
2: Sí, doncs pues sí, una altra, sí, sí.
1: Després de tants anys i amb aquesta tasca que tu fas, deus tenir contacte i amistat amb molts compositors i també hi deu haver molta gent que et demana gravacions o algun altre fons. Hi ha moltes persones que coneixes, no?
2: Pues sí, sí, he conegut a molta gent que li interessa les sardanes i tothom que m'ha demanat una gravació o el que sigui els hi ha donat, eh? Sempre els he... O sigui, el que em demanen, doncs, no ho tinc per guardar-ho, ho tinc pel que li faci falta, no? Compositors, o sigui, en coneixo una pila, pràcticament tot. I també he col·laborat amb ells, i ells amb mi, i m'han dedicat sardanes, ja ho heu vist. Vull dir que, bueno, sí.
1: Tens i has tingut molt bona disposició amb tothom en aquest sentit, no?
2: Sí, sí. A més, ja n'hi ha uns quants que quan estrenen una sardana doncs ja m'envien la partitura directament, eh? Vull dir...
1: Molt bé, això, sí. Això és bo. Una opinió. Les sardanes que s'estrenen actualment, aviam què et sembla, tenen un estil potser diferent del que coneixíem anys enrere com a sardanes més balladores i ara hi ha, sobretot en els compositors joves, hi ha altres estils. A tu t'agrada més aquest tipus de sardanes més modernes, diguem, o l'estil que diem clàssic? O t'agraden totes?
2: Jo sobre això tinc la meva opinió, eh? Vull dir, bueno, estil clàssic, doncs esclar, tu estàs parlant de les sardanes que hem sentit sempre.
1: Mm.
2: És el que sentíem sempre, les mares. I posaven aquesta, i sempre aquesta, i esclar, al final allò et queda gravat, no?
1: Mm.
2: Eren bones, evidentment eren les bones, perquè també n'hi havia de dolentes que es perdien, eh? Llavors, doncs, bueno, les coses han anat canviant i ara, doncs, també es fan sardanes bones i sardanes no tan bones. Però jo considero que hi ha molt bons compositors i que fan molt bones sardanes, eh?
1: I molt bons músics, també, no?
2: I molt bons músics. Potser, a veure, amb les sardanes que es fan ara, les bones, diguem, potser treballades que no pas aquestes que diem...
1: Clàssiques.
2: Sí, les clàssiques, potser sí. Instruments, tots els instruments.
1: Sí.
2: Allò de sentir una sardana, doncs que era un instrument sol que manava tota la sardana i els altres acompanyaven, eh?
1: Ja, ja.
2: Ara, ara hi ha sardanes que els fan treballar a tots, eh?
1: Sí.
2: Esclar, són maneres de veure les coses, això, no? A mi m'agraden també les que es fan, eh?
1: Molt bé. Com veus l'ambient sardanista i com veus el futur de la sardana?
2: Bueno, sí, esclar, cada vegada, cada vegada som menys. No ho sé, eh? No ho sé. Hauríem d'estudiar-ho bé, això, perquè... Sí, ara són menys, vull dir, esclar, per exemple, ara vas a la plec de Calella i dius, hosti, això no és el que era abans. Bueno, però és que resulta una cosa, el dia de la plec de Calella hi ha més aplecs, vull dir, i vas a per exemple, a la plec de l'Escala, que coincideix amb el de Calella, i vas a la plec de l'Escala i està ple. Vull dir, que si ajuntessis els dos aplecs, què?
1: Sí, bueno, i suposo que ara, a part de les sardanes i de la cultura popular, hi ha una oferta grandíssima de moltes més activitats que la gent hi té accés, sí, cosa que no passava abans, no?
2: Això és el que volia dir, que et pots trobar un diumenge que dius, vull anar a sardanes, i la feina que tens és decidir a on vas a les sardanes, perquè potser resulta que hi ha sardanes a 7 puestos diferents. I tu dius, bueno, ara què? Llavors, esclar, què passa? Que a tots 7 puestos són menys, però és que si només n'hi hagués un o dos, potser seria igual o més que vaig, no? No ho sé.
1: Tornem a la música amb una sardana del 2016 de Siegfried Galvany, dedicada a l'Àngel i la seva parella. Es titula L'Àngel i la Feli i l'escoltarem amb la cobla, la principal del Llobregat.

0: Acabem d'escoltar l'Àngel i la Feli, del compositor de Cabrils, Siegfried Galvany, que ha interpretat la copla, la principal del Llobregat. I anem ja a la part final d'aquesta entrevista que li hem fet avui a l'Àngel Capdeferro. Llavors, aquest mes d'octubre, a l'aplec a Tossa de Mar, se't va fer un homenatge. L'aplec del 2023 es va dedicar a la persona d'Àngel Capdeferro, precisament per la seva tasca tan reconeguda, tan important, de recopilació, arxiu i conservació del fons de gravació de sardanes i ara també de partitures. Això com ho has viscut? T'ha fet il·lusió, m'imagino, no?
1: Pues molta, molta, molta. A veure, quan em vas dir que volies fer això, ostres, a veure, jo al principi no volia, vull dir, a veure, ni qui m'ha de fer un homenatge, no?, per fer el que m'agrada, vull dir que... Que bueno, no? Però bueno, en fi, al final ens vam posar d'acord i sí, sí, van fer un homenatge, em va agradar molt, va ser molt maco i bueno, torno a repetir, no sóc jo sol que faig això, som diversos, som diversos i ja està bé que es faci això. El que em van explicar, amb la gent de Tossa ja he col·laborat des de fa molts anys, no? Des de fa molts anys que ens coneixem amb en Fonelledes i la gent de l'agrupació d'allà, sí, sí. I, bueno, si tenen algú m'ho demanen, jo si necessita algú també, vull dir que... Llavors, a partir de l'any 2004, penso que va ser, que vaig començar a bueno, quan jo anava, doncs, en el concert d'allà, i ja gravava, ho gravava, i bueno, llavors doncs, vaig començar a fer un CD, vull dir que... I els hi donava, els hi donava, i ells contents de tenir-ho, i jo content de fer-ho, no? També diré una cosa, els CDs que feia llavors no tenen res que veure amb els que faig ara, eh? Vull dir que de tot em vas aprenent, i esclar, llavors hi ha un embat de fa molts anys, i ells em van proposar això, bueno, ja dic que a mi em va agradar molt. També em van dir que és que, bueno, ells cada concert el dedicaven a... No?
0: Sí.
1: Normalment, doncs, eren músics o compositors. Llavors, ara han decidit, doncs, de combinar-ho i de fer-ho un any amb un músic o compositor i l'altre any amb algú que faci alguna cosa per les sardanes, no?
0: Doncs està molt bé.
1: Sí, llavors l'any que ve doncs, tocarà amb un músic i compositor, l'altre any doncs, amb algú que fa com jo, de lo que feia jo, i així l'hem fet, no? Jo trobo que està ben fet, eh?
0: Sí, jo també, francament, penso com tu. Hi ha alguna cosa més que volguessis comentar o que t'agradés afegir?
1: Donar-vos les gràcies a vosaltres.
0: No, i ara...

0: l'oportunitat aquesta.
1: Nosaltres contents de poder comptar amb els teus comentaris i sobretot amb aquesta tasca tan important, i jo penso que tant de tu com de les altres persones que s'hi dediquen, una gran aportació que feu a la cultura sardanista, a la cultura catalana en general.
0: Sí, perquè això quedarà, segur que quedarà, eh?
1: Molt bé. Bueno, moltes gràcies, Àngel. I
0: no,
1: fins a sempre.
0: Fins sempre, sí.
1: Una abraçada.
0: Igualment.
2: I per acabar aquest repertori de sardanes dedicades a l'Àngel Capdeferro, escoltarem una obligada de flabiol estrenada al concert de l'Aplec de Tossa d'aquest 2023. És una sardana de Josep Antoni López, refilant com un àngel, i la interpretació és de la Cop Girona.

Era la cobla Ciutat de Girona amb una carinyosa dedicatòria estrenada aquest 2023 de Josep Antoni López, refilant com un àngel.

0: Bé, amics i oients, arribem al final del nostre programa. Avui hem fet un programa una mica especial dedicat a un gran sardanista i bon amic, l'Àngel Capdeferro Jiménez. Hem escoltat els seus comentaris en una entrevista i hem escoltat també les sardanes que li han dedicat alguns compositors. Esperem que us hagi agradat. Agraïm, com sempre, la vostra atenció i us animem que ens acompanyem de nou la setmana vinent de Música de Cobla.
1: I finalitzarem el nostre espai amb el compositor Òscar Barquer, qui el passat mes de setembre va complir 50 anys. Serà una sardana estrenada l'any 2010, en Joan Alegre, que serà a càrrec de la... i posarà el punt i final al nostre dansa viva d'avui. Bon cap de setmana i a reveure!

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Hola amics, què tal? Qui us parla? Cinto Bell amb aquesta bonica sintonia de Mon Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona i boníssima estona escoltant música country. La música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5, com sempre dic, de la FM. Vinga, avui farem un programa, penso que entretingut, com sempre, com sempre fem, i serà variadet, hi haurà músiques, bueno, potser una miqueta més ràpides del compte, però tampoc no exagerarem, Vinga, doncs, que, com sempre dic, no pot ser d'una altra manera, comencem ja el nostre espai musical de música country. Som-hi!

Bueno, perfecte, no? Doncs molt bé, hem començat així amb una mica d'alegria i aquesta cançó que acabem d'escoltar ens la cantava el Dear Bentley i el títol de la mateixa era Log of Living Left to Do. Bé, i ara a continuació, doncs,

Molt bé. Sí, senyor. Vinga, a continuació escoltarem a les Dixie Chicks, que ens cantaran If I'll God Do With Me.

algú. Ah, no. Veus, com sempre hi ha el patapú. Bé, ara a continuació escoltarem una cançó cantada per un grup de senyores. És important, eh? És un grup important de senyores. No puc anomenar-les a totes,

perquè n'hi han com sis, més o menys, que fan una cançoneta concretament que se n'enriuen d'un cowboy d'aquests que van de xulillos per la vida, que en dic jo, i, bueno, la cançó va d'això, no?, que se n'enfoten d'aquest senyor, concretament de que està representat o fet físicament com a Virius, que també és un cantant de música country, ja és conegut, eh? I el títol d'aquesta cançó concretament és Romeo. A veure si aneu agafant una mica el fil i identifiqueu les coses. A veure si us agrada, va.

Molt bé. El Romeo. Bé, aquest grup de senyores que se n'enfoten, per dir-ho d'alguna manera així, entenedora, del senyor Billy Ray Cyrus, l'encapçala la Dolly Parton. Si algun dia us ve de gust buscar aquest vídeo a YouTube, segur que us agradarà, perquè veieu la conya que li fan al pobre Billy Ray Cyrus. Vinga, doncs continuarem ara escoltant altra vegada les Dixie Chicks, que ens cantaran Left is Rip. I can...

0: Let it fly.
1: Ja està, molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem el Domi Bontra, que ens cantarà If Dream Love You.

Sí, senyor, vinga. Doncs mira, ara escoltarem una parella, col·laboració d'aquelles habituals que fan els cantants country. Un d'ells és el Deppen i la senyora que l'acompanya és Sherry Graham. I la cançó que escoltarem és Baby Don't Go.

Bueno, vinga, a poc a poc anem avançant. Vinga, i ara a continuació tornem a escoltar una altra cançoneta de les Dixie Chicks. Aquestes noies, doncs, ho fan força, força bé, eh? Són tres nenes molt, molt guais, molt així, molt interessants. Bueno, ara fa temps que no tinc res d'elles, que no escolto cap gravació, suposo que deuen estar fent un petit repòs, eh? I bé, fan músiques, com he dit, eh? Molt interessants. Les Dixie Chicks ara ens cantaran You Carry Love.

Molt bé, vinga, aquestes noies ho fan perfecte. Vinga, i ara a continuació escoltarem un que ens cantarà If King of Money.

Perfecte, vinga. I ara a continuació escoltarem l'Erika Jong, que es cantarà i Black Swing.

Molt bé, vinga. Flywheel Train és els que ens cantaran ara una cançó que es titula Nowhere That Somewhere. A veure què passa.

Molt bé. Bueno, posat una de tranquil·leta, que ja convenia. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Garth Brooks, que ens cantarà Cowboy Cadillac.

Molt bé. Molt bé, el Gat Brox. Molt bé. I ara a continuació soltarem el Gary Allen, que ens cantarà Guri Like Me. Remy, vamos. Què passa ara? Arriba.

Bé, amics i amigues, doncs hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us hagi agradat. Bé, doncs, es tracta d'això, passar aquesta estoneta agradable, escoltant bona música, música country i res. No és una altra, eh? La meva intenció, doncs això. Com sempre dic, que ens ho puguem passar bé tots plegats. Bé, amic meu, senyors, ha sigut un honor poder estar un dia més aquí amb totes i em despedeixo fins la propera setmana esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Adéu-siau!

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia. Benvinguts una altra vegada a Can 60 i salutacions cordials, com sempre, del Cintobel i de part meva. Bé, entre les commemoracions que la Generalitat de Catalunya va establir pel 2024, hi havia el bicentenari de Josep Anselm i Clavé, el polític, compositor i escriptor fundador del moviment coral a Catalunya i impulsor del moviment associatiu. I avui farem, doncs, un monogràfic dedicat a Josep Anselm Clavé i Camps, nascut a Barcelona el 21 d'abril de 1824 i mort també a la ciutat condal el 24 de febrer de 1874. Clavé va marcar la història cultural del país per ser el fundador dels Cors de Clavé, però també va implicar-se políticament des de ben jove. Va néixer al barri de la Ribera de Barcelona en una família modesta, però relativament ben situada. A 6 anys, a causa d'una infecció, va perdre la visió de l'ull dret i va haver de reduir la seva formació a l'àmbit familiar. Cap a l'any 1838, les dificultats econòmiques van obligar els germans Clavé a posar-se a treballar. Josep Anselm va abandonar els estudis i va fer de torner, però va haver de deixar aquesta activitat al cap de 2 anys per problemes de salut. Aleshores es va oferir com a músic a diversos cafès de Barcelona i es dedicà a cantar i compondre cançons. Durant els anys 40 del segle XIX, evidentment, amb només 19 anys, va militar al Partit Republicà, relacionant-se amb figures com Abdó Terradas i Narcís Monturiol, i va participar en l'intent d'assalt a la Ciutadella del 1843 en la revolta contra el general Espartero, durant la qual va ser ferit en un braç. 2 anys més tard, les seves idees polítiques el van portar a ser empresonat durant uns quants mesos a la Ciutadella de Barcelona. El 1856, Josep Anselm i el seu germà Antoni

i van ser detinguts i deportats a les Illes Balears. El Claver es va casar amb Isabel Soler i Bosch, amb qui va tenir 4 fills, Amèlia, Enriqueta, Àurea Rosa i Conrad, dels quals només arribà a l'edat adulta Àurea Rosa. Claver també va ser un home de teatre i el 1858 va estrenar a la sarsuela L'Aplec del Remei, al Liceu, amb tant d'èxit que es reposà en diversos teatres durant anys. Claver componia la lletra i la música de les seves cançons, i pel que fa al seu vessant literari, va començar en castellà amb el gènere de la poesia, però amb l'empenta de la narraixença es va passar al català i va musicar obres com La Font del Roure i Les Nines del Ter, 1854, va musicar i va compondre, evidentment. També altres peces destacades del Claver van ser Les Flors, o són Les Flors de Maig, del 1859, Els Pescadors, el 1861, La Verema, 1862, o treballs relacionats amb les festes populars, Els Xiquets de Valls, del 1867, La Maquinista, també del 1867, i Pasqua Florida, del 1868. Bé, i abans de continuar doncs, amb aquesta petita biografia de Josep Anselm Claver, escoltarem una de les seves peces emblemàtiques, La Maquinista, de 1867, com he dit. Es tracta d'una important influència de Verdi i és una espècie d'himne dedicat a classe treballadora. Dit també que La Maquinista va ser una de les 3 peces que el Cor L'Espiga de Cubelles va cantar en la diada del seu debut el 30 de juliol de l'any 1900. El Cor L'Espiga va interpretar La Gent de l'any 8, La Maquinista i Els Pescadors, que els sentirem més endavant. De moment, escoltem La Maquinista.

0: La maquinista, aquesta formidable peça de claver, l'acabem d'escoltar interpretada per la Coral del Baix Llobregat, la Coral de l'Anoia i la Banda Municipal de Barcelona. Està amb un CD editat el 1998 amb el tema Peces Corals, tot amb temes de Josep Anselm Claver. Bé, durant el bienni progressista, entre el 1854 i el 1856, Claver es va tornar a implicar en la política, però, com he dit abans, va ser deportat a les Balears juntament amb el seu germà Antoni. Després de tornar clandestinament a Barcelona, va acabar empresonat a Madrid, fins que, quan va sortir, es va vincular al Partit Federal i va ser membre de la Junta Revolucionària. Va ser elegit president de la Diputació Provincial de Barcelona durant el regnat d'Amadeu I, el 1873, i el mateix any, diputat a les Corts Constituents i governador civil de Castelló de la Plana i de Tarragona, els anys 1873 i 1874. Després del cop d'estat del general Pavia, el 3 de gener de 1874, Claver tornà a Barcelona, on va morir poques setmanes després, als 50 anys d'edat. Bé, ara tornarem a escoltar La Maquinista, però no cantada, sinó recitada, ni més ni menys per la Núria Espert.
1: La Maquinista. La campana al treball crida. El taller, a treballar. És el pa de la família, la suor de nostre afany. El taller, a les encluses, el cargol, el torn, el banc. Que los timbres més honrosos són els timbres del treball. Dali, dali, sense descans. Afanyem-nos a la feina. Dali, dali, sense descans. El foc furga amb el silventre forjador expert i brau. I amb les corbes estenalles té una barra a caldejar. Quan el ferro fa estrelletes, fina sorra hi va tirant, fins que la roenta barra treu a temps de la fornal. El martell lleuger blandeja i espargits a son alcans té la plana, el peu de cabra, els escaires i els tallants. El compàs que el martell dona, malladors ensinistrats, en l'enclusa es calaborna l'ardent ferro a cops de malls. Ja la llarga en fent-hi presa, ja l'escurcen recalcant. Va la peça prenent forma del ferrer a voluntat i forjada passa a càrrec dels torners o dels manyans. Afanyem-nos, dali, dali, sense descans. És l'opà de la família, la suor de nostre afany i los timbres més honrosos són els timbres del treball. Afanyem-nos a la feina, dali, dali, sense descans. L'aurora del progrés manumitint esclaus, l'estigma de la gleba de nostres fronts borrar. En el banquet del món, avui l'obrer ja hi cap. Els trobadors pregonen les glòries del treball. Progrés, virtut i amor és nostre lema sant. Soldats som de la indústria, soldats som de la pau. Dali, dali, dali, dali. La campana a plegar toca, lo d'haver complirem ja. El descans cerquem joiosos en la pau de nostres llars. A plegar.
0: Bé, després d'escoltar la Núria Espert, ara parlarem de la Federació de Corts de Claver. El primer organisme de caràcter federatiu impulsat per Josep Anselm Claver, amb la voluntat d'aglutinar esforços, unificar criteris i materialitzar la direcció dels molts cors dispersos per tot Catalunya, va ser l'anomenada Associació Euterpense, creada l'any 1860. 10 anys abans, el 1850, sota el lema Progrés, Amor i Virtut, Claver havia fundat la Fraternitat, la primera societat coral dels Països Catalans, derivada de la Societat Filarmònica L'Aurora, creada també per Claver el 1845. Claver pretenia elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i el cant. Les principals activitats públiques de l'associació, o de l'associació, que es deia llavors Euterpense, van ser l'organització dels grans festivals celebrats a Barcelona als anys 1860, 1861, 1862 i 1864. L'impacte i implantació d'aquests espectacles corals anà creixent i va ser el darrer festival del 1864, el més nombrós, ja que va plegar 2.000 cantaires, 2.000, de les 57 societats corals participants i un total de 300 músics entre orquestra i banda. Un cop traspassat el fundador, es va obrir un declivi i estancament en el que les lluites van rematar la situació de crisi que els cors claverians patien. Diversos problemes amb els hereus de Claver, especialment la filla Àurea Rosa Claver, referents als drets de presidència i amb el director de la Societat Coral Euterpe del moment, Josep Rodoreda, van portar el primer gran cisma dels cors de Claver, que va tenir al 1887. D'una banda, l'Associació Neuterpense, presidida per Àurea Rosa Clavé i amb la col·laboració de Josep Rodoret. Per l'altra, l'anomenada Associació de les Coles de Clavé, que va aplegar la majoria d'entitats corals, però que, tot i així, no va poder fer-se. A la crítica situació sismàtica cal afegir-hi un nou fet preocupant i significatiu. El 1889, la Societat Coral Euterpe va abandonar l'Associació de Coros de Clavé i va continuar les seves activitats en solitari sense pertànyer a cap entitat federativa fins al 1920. Bé, fem una pausa, com faig habitualment al programa, per posar música, i com que avui doncs, el programa està dedicat a Anselm Clavé, doncs escoltarem una altra de les seves peces. En aquest cas, La Font del Roure, de 1854, interpretada per la Coral del Vallès, per la Coral d'Osona, per la Coral del Ripollès i la Banda Municipal de Barcelona, i també extreta d'aquest CD que he citat abans, de l'any 1998.

0: Bé, seguim i ara parlem de, o seguim amb la Federació de Corts de Claver, que va ser reconstituïda l'any 1952. I el 1971 es va inaugurar el Casal dels Corts de Claver a Barcelona i a partir d'aquests anys l'entitat va viure una etapa de transformació. Sense deixar de potenciar les veus d'homes com a especificitat pròpia, van donar entrada a les veus femenines i cors mixtos. A més dels nombrosos concerts a Catalunya i a l'estranger, entre els actes més rellevants de l'entitat, cal esmentar l'any claver el 1999, el 150 aniversari del Cant Coral l'any 2000, la inauguració de l'any Verdaguer el 2002, la creació del segell discogràfic Veus Claver el 2002, també la participació al Fòrum de les Cultures el 2004 i la creació de la Federació de Corts de Claver de Catalunya Nord el 2005. Ha rebut la Federació de Corts de Claver, entre altres guardons, la Creu de Sant Jordi l'any 2000 i la Medalla de Ciutat de Barcelona de l'any 2001. Actualment, la Federació de Corts de Claver continua vetllant pel mestre i la seva obra i organitza i atorga anualment els Premis Josep Anselm Claver de Cant Coral a Catalunya amb diverses categories. També dir doncs, que el Cor L'Espiga de Cubelles està vinculat ja pràcticament des de la seva fundació. Després ja sabem que el Cor L'Espiga ha tingut alts i baixos, però sempre ha estat vinculada als Corts de Claver i, sense anar més lluny, l'any 1953 va participar en el viatge a Madrid, en el qual hi van participar doncs, la majoria d'entitats corals de Catalunya adherides o que formaven part de la Federació de Corts de Claver. Bé, i ara escoltarem una altra de les peces emblemàtiques de Josep Anselm Claver, la cançó Les Flors de Maig, que la va compondre l'any 1858. Es tracta d'una de les composicions corals més conegudes i representatives de Claver. Està dedicada a l'escriptor, dramaturg i periodista Manuel Angelón. La interpretació de Les Flors de Maig es troba documentada en programes de concert com el d'Alfons Orquestra Pau Casal, on consta que la va interpretar l'Orfeó Català, dirigit per Lluís Millet, dins el concert extraordinari de la Festa del Treball al Palau de la Música Catalana, l'1 de maig de l'any 1929. Bé, doncs, també pertanyent al CD aquest que he citat abans, dedicat completament a obres de Claver, escoltarem doncs, les Flors de Maig, interpretada per la Societat Coral Joventut Terrassenca.
1: Prop del riu hi ha una verneda, prop del riu hi ha una verneda.

Les flors de maig, una peça que el Cor l'Espiga també en el seu principi, al començament de la seva activitat, també interpretava. Recordem que estem fent un programa especial dedicat a Josep Anselm Clavé, motiu del bicentenari del seu naixement. I ara parlarem de la revista L'Aurora de Clavé, que és l'única publicació escrita en català que té els orígens en el segle XIX i que va ser publicada també per la Federació d'Associació de Federacions Associatives Catalanes, la Federació de Cors de Clavé. És per aquesta raó que l'Aurora de Clavé ha sobreviscut de diferents maneres a tants i tants esdeveniments històrics que s'han produït en un segle que no va ser precisament favorable a iniciatives de pau, progrés i solidaritat com les que impulsava Josep Anselm Clavé, el seu fundador. Aquesta dada objectiva de llunyana fundació atorga a l'Aurora l'escrita en català, condició que fou públicament reconeguda a la nit de les revistes celebrada l'any 2008 per l'Associació de Publicacions Periòdiques Escrites en Català. Actualment, l'Aurora de Clavé té una periodicitat trimestral i els continguts van des de la informació de les activitats pròpies de la federació com les dels membres, les més de 150 corals federades, entre d'elles, com ja he dit, el Cor l'Espiga, passant també per la publicació d'articles de debat històric de 4.000 exemplars i s'adreça als seus cantaires, institucions i subscripcions. I bé, ara tornem a escoltar una peça de Clavé, que és Los Pescadors. És un tema que, com he dit també al principi, va interpretar el Cor l'Espiga el dia del seu debut, el 30 de juliol de l'any 2000. Aquesta peça doncs, l'escoltarem ara, també pertanyent al CD que he citat abans, interpretada per la coral de les comarques.

Vinga, i per acabar aquest programa dedicat exclusivament a Clavé, doncs quatre punts sobre Josep Anselm Clavé. L'obra està destinada a les activitats socioculturals que ja va. Oferia un repertori molt divers amb obres per a ser ballades i altres per a ser dansades. Música pensada per ser cantada amb acompanyament instrumental i que agafa les formes de les danses de moda de l'època, vals, polca, xotis, música de concert, bàsicament coral i amb poc o nul acompanyament instrumental, polifònica, musicals pròpies de l'època, himnes, barcaroles, pastoreles. I, últim apunt, doncs, la majoria de pobles de Catalunya tenen un carrer dedicat a Josep Anselm Clavé, i Cubelles no és menys. La primera vegada que el nomenclàtor cubellenc va acollir el Josep Anselm Clavé va ser l'any 1931, quan a la plaça Nova, que actualment porta el nom de plaça Balmes, se li va canviar i se la va dedicar doncs, a Josep Anselm Clavé. I el motiu d'aquest canvi de nom, amb la inauguració del nom d'aquesta plaça de Josep Anselm Clavé, Figa va actuar, va cantar unes quantes peces, i això va ser durant la festa major de l'any 1931. Bé, acabada la Guerra Civil, a la plaça de Josep Anselm Clavé se li va canviar el nom i se li va posar la que porta actualment de Jaume Balmes, però el nom de Clavé no va desaparèixer del nomenclàtor de Cubelles, ja que el carrer de la Rectoria, que és aquell carrer del costat de la Rectoria que va entre la plaça de Santa Maria i la plaça de la Vila, se li va canviar el nom de carrer de la Rectoria pel nom de carrer de Josep Anselm Clavé, que encara porta actualment. I bé, doncs abans d'acabar el tema del Clavé, escoltarem una altra peça seva, en aquest cas a Montserrat, que és de l'any 1856, i interpretada, igual que la Font del Roure que hem sentit abans, per la Coral del Vallès, la Coral d'Osona, la Coral del Ripollès i la Banda Municipal de Barcelona.

Bé, aquesta cançó també pertany al CD Peces editat l'any 1998. Bé, ja deixem, he dit que el programa d'avui era monogràfic sobre Josep Anselm Clavé, s'ha acabat el repertori i el temps que ens queda, doncs com que en aquest programa normalment hi ha la presència dels Beatles, doncs la cançó dels Beatles, que pràcticament també és cant coral, perquè és el tema Because de l'àlbum Abbey Road, en què doncs, escoltareu doncs, pràcticament una peça coral dels Beatles.

Bé, i com que encara ens queda una miqueta de temps, continuem amb el Abbey Road. Tema ara un dels temes més emblemàtics, Here Comes the Sun, el tema que obre la segona de l'àlbum.

I amb els Beatles i la veu de George Harrison tanquem aquest programa d'avui que hem dedicat a parlar del Josep Anselm Clavé a motiu del bicentenari del seu naixement. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.

0: Ràdio Cubelles. Trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Senyores i senyors, com esteu? Aquest és el programa de 50 del 60, aquí a Ràdio Covelles, que fa, veieu, molts anys i panys. Doncs, no us agradaria escoltar a la Glòria Estepan? Doncs provem-ho. Per què no anem amb una cançó que aviam deixa'm mirar la llista que diu Bad Boy, Bad Boy.
1: My place?
2: Not tonight. I think I'd rather take a walk.

0: tell me the truth. You seen another guy?
1: Not exactly.
2: I sí, estem amb aquest especial Gloria Estefan. Doncs, en té una conga.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Ai, quina marxa, eh? Aquesta és la Gloria Estefan. I ara ens diu una cosa que diu: oye mi canto, aviam si té més marxa o no tanta, ho arreglarà a la seva manera. Oye mi canto, i ho diu així. Ràdio Cubelles.

Oye, mi canto. Eso, lo especial de la Gloria Estefan. Oye, mi canto. I després, amb aquesta marxa no la podem deixar estar. Hi ha una que diu... Un, dos, tres. I continuem la Gloria Estefan amb aquest especial monogràfic aquí a Ràdio Cubelles, a 50 dels 60. Vinga. One, two.

Un, dos, tres. Gloria Estefan. I ara es diu una cosa. Ai, Gloria Estefan amb la seva... I aquí no podem deixar de banda. Aprovem avui...

I això sí que se'n diu marxa amb totes les races aquí, la Gloria Estefan. Don't wanna love you. Vinga. Sometimes.

I amb això, el diem adeu fins a la propera. Això era la Glòria Estefan. Fins ara. Adeu.

0: la ràdio que ens fa sentir.
1: És la millor cançó de la història. Això a Rock and Classics. Ara podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Tau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: L'atur registrat ha crescut a Cubelles fins a les 797 persones durant el mes d'agost. En aquest últim mes s'han registrat concretament 22 persones més a les oficines d'ocupació que en el mes anterior i ja sumen 40 registrats aturats més que els que hi havia fa un any, a l'agost del 2025. Tot això segons les dades d'atur registrat que ha publicat la Generalitat de Catalunya. Al conjunt de la comarca, l'atur registrat ha crescut i ara suma 7.167 desocupats, 140 més que el juliol, xifra que ja supera la de l'agost del 2025. Tots els municipis del Garraf han patit una pujada en el nombre de persones registrades a l'atur. I en la mateixa línia, en general a Catalunya, també hi ha més aturats ara. Concretament, durant l'últim mes s'han registrat 59.500 aturats més sines d'ocupació. El govern de la Generalitat vol estudiar si la regularització explica part d'aquest augment ocorre. El secretari de Treball i Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha assenyalat que malgrat la contribució de la regularització d'immigrants, l'afiliació no ha crescut i apunta també que caldrà analitzar què ha passat en altres sectors.
2: Clar, el nostre objectiu sempre és créixer en ocupació i créixer en ocupació de qualitat. Hem de veure què és el que està passant. El que sí que els puc dir és que la regularització sembla que ha tingut un efecte de creixement pel que fa a l'afiliació i, per tant, si l'Estat calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, pues això es deu haver passat aquí igual i haurem de veure què ha passat en altres sectors perquè, malgrat aquesta aportació, l'afiliació no hagi crescut.
0: En aquest sentit, el sector de l'educació ha estat el que més ha contribuït al descens de l'afiliació a Catalunya durant el mes d'agost, amb 26.500 afiliacions menys, aproximadament. Ramos ha vinculat aquesta caiguda al fi de les activitats de lleure educatiu i ha qualificat de més rellevant i preocupant que aquesta situació es pugui repetir cada any. L'atur en aquest àmbit de l'educació ha augmentat concretament aquest mes en 2.305 persones.
3: Falta tot just una setmana perquè les aules tornin a omplir-se i comenci un nou curs escolar. A Catalunya, la Generalitat ha fixat que la tornada a les classes després de l'estiu serà el dimarts 8 de setembre per l'alumnat de primària i secundària i, per primer cop, també el de batxillerat i l'FP de grau bàsic. De fet, la Generalitat ha aprovat que aquesta data, el 8 de setembre, sigui també l'inici dels cursos 2027-2028 i 2028-2029. Cal tenir en compte, però, que els sindicats educatius han convocat una vaga el primer dia de curs, de manera que les classes no arrencaran amb normalitat. Mentrestant, són moltes les famílies que ja ultimen els preparatius per la tornada a l'escola, la compra de material, la preparació de motxilles i llibres i la recuperació progressiva habituals ocupen aquests últims dies d'agost la feina dels pares i mares per al retrobar-se amb els companys. Des del sindicat majoritari, USTEC, juntament amb altres organitzacions sindicals com la CGT, manté la convocatòria d'aturada. Els representants dels treballadors consideren que des d'ara seria difícil desconvocar aquesta vaga davant la manca d'avenços en les negociacions amb el Departament d'Educació durant els mesos d'estiu. Segons explica el sindicat USTEC-ST, el 13 de juliol es van reunir amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i les negociacions sobre diferents que continuen obertes. Entre els àmbits que el sindicat posa sobre la taula hi ha l'educació inclusiva, les ràtios, les infraestructures, el català, la jornada i el blindatge de la xarxa pública. USTEC assegura que des d'aquest moment no els ha tornat a convocar per negociar aquestes qüestions. El sindicat critica que pocs dies de l'inici del curs el govern faci anuncis públics a través dels mitjans de comunicació sense reprendre aquestes més de negociació. Segons defensa USTEC, considera que les rodes de premsa no poden substituir les meses de negociació amb els representants del col·lectiu educatiu. El sindicat reclama al govern que, si vol evitar el conflicte, convoqui els representants dels treballadors i presenti propostes

concretes, les doti de pressupost i estableixi un calendari i les negociï. La seva posició es resumeix en una reivindicació. No demanen anuncis, demanen compromisos. I pel que fa al nou curs, doncs aquest tindrà 177 dies lectius. El Departament d'Educació i Formació Professional va proposar el mes de gener que el curs comencés, com dèiem, el 8 de setembre i acabés el 18 de juny. En el cas dels cicles de formació professional de grau mitjà i superior, cursos d'especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció i cursos de formació preparatoris, l'inici estarà proposat ja de cara al 14 de setembre. I com dèiem, el calendari preveu 177 dies lectius dins de la forquilla de 5 i 178 dies establerta per la Llei d'Educació de Catalunya. Pel que fa a les vacances, l'aturada està prevista entre el 24 de setembre, ambos inclosos, i les vacances de Setmana Santa seran del 20 al 29 de març. També els dos dies estan inclosos. Una de les novetats de la proposta del departament és que per primera vegada es planteja establir aquest calendari d'inici de curs amb 3 anys d'antelació. Així també es preveu que els cursos 2027-2028 i 2028-2029 comencin, com ja hem dit, el 8 de setembre. L'Ajuntament de Cubelles ha obert les inscripcions a l'ofrena floral a associacions i partits polítics per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, que serà a les 11 del matí a la plaça de l'Església. L'acte resultant de la hissada de la senyera al monument, el geni i la força bruta d'Ansel Cabús i la participació del pobillatge de Cubelles, els castellers del Foix i el cor l'Espiga. La commemoració començarà a les 11 del matí, castellers del Foix i el cor l'Espiga. Després es farà la hissada de... Prèviament, a les 10 del matí, els campaners de Cubelles faran un repic de campanes i en cas de pluja, l'acte es traslladaria a l'interior de l'Església de Santa Maria, que com cada any dona el seu suport a la celebració. Les entitats i les associacions que vulguin prendre part d'aquesta ofrena floral cal que facin inscripció a través d'un formulari web a cubelles.cat indicant el nom de l'entitat, les dades de contacte d'una persona representant i el tipus d'ofrena, ram o coixí, i ho han de fer abans del 10 de setembre. Els castellers del Foix de Cubelles van participar divendres al vespre en la Diada Castellera de les Peces, al Vinyana, coincidint amb la festa major del municipi. La colla cubellenca va tornar a coincidir amb els bous de la Bisbal en una actuació de caràcter tranquil, enfocada principalment a donar continuïtat al treball de les estructures més bàsiques. La jornada va començar amb un intent desmuntat de la Torre de Sis i els castellers del Foix van saber reaccionar i van completar un 3 de 6 abans d'afrontar amb èxit la Torre de Sis, que finalment van poder descarregar. La seva actuació es va tancar amb un 3 de 6 amb l'agulla i un pilar de 4. Sense plantejar-se grans reptes, la diada va servir a la colla de Cubelles per continuar guanyant confiança i experiència amb les estructures que està treballant aquesta temporada. En aquest sentit, la Torre de 6 va tornar a tenir un paper destacat i continua acumulant actuacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions als propers compromisos. Amb aquesta actuació ja deixada enrere, els castellers del Foix centren ara els esforços en una de les cites més singulars del seu calendari, el viatge a Bèlgica. Els dies 12 i 13 de setembre, la colla es desplaçarà fins a Ourense per formar part del programa del Festival Manifesta 2026, on oferirà actuacions, exhibicions i tallers de castells. Prop de 70 integrants a la colla viatjaran fins a aquesta ciutat costanera de Flandes Occidental per apropar la tradició castellera al públic belga i internacional. La participació dels castellers del Foix permetrà alhora donar a conèixer els valors associats als castells, com la cooperació, la confiança i el treball col·lectiu. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ourense. Manifesta és un esdeveniment que es celebra anualment a Ostende i que combina propostes culturals i musicals amb teatre, dansa, espais de debat i activitats vinculades a la solidaritat i al compromís social. El festival congrega durant un cap de setmana milers de participants, entitats, organitzacions i activistes procedents de diferents països. A l'edició d'enguany, els castells humans hi tindran una presència destacada gràcies a la participació dels castells del Foix. La colla cubellenca tindrà així l'oportunitat de portar aquesta tradició catalana fora del seu àmbit habitual i compartir-la amb un públic internacional. La presència castellera al manifesta dels castells del Foix, però, no és una novetat absoluta. En edicions anteriors, el festival
festival ja havia acollit els maneques de Brussel·les.

0: la colla castellera de la capital belga. La incorporació dels castellers del Foix amplia ara aquesta presència i obre una nova porta a la projecció internacional de la cultura castellera. Després d'una temporada en què la colla de Cubelles ha reformat el seu estatus de colla de set i ha aconseguit diversos assoliments històrics, l'expedició a Ostende suposa un nou repte, aquesta vegada però fora de les places castelleres habituals i en un context que combinarà tradició, convivència i intercanvi cultural. El viatge a Bèlgica es presenta així com una de les expectatives més especials dels castellers del Foix durant la temporada 2026. El Centre Violeta de Cubelles inicia aquest mes de setembre un nou curs d'activitats amb una programació adreçada a les dones que combina propostes d'autocura i benestar, tallers creatius, formació i espais per compartir experiències. Les activitats es desenvoluparan entre els mesos de setembre i desembre i inclouran tant tallers setmanals com sessions especials. La programació començarà el 7 de setembre amb l'espai d'autocura i costura creativa. I al llarg de la setmana s'hi afegiran costura avançada, art teràpia, gimnàstica terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar per a infants d'1 a 3 anys, el taller de polseres candela i un espai de debat. L'oferta es completarà amb activitats formatives específiques. Entre setembre i octubre s'impartirà el taller Eines per a la recerca de feina i habilitats al món laboral, centrat en aspectes com la planificació, l'agenda, l'autoconeixement de l'entorn i les competències laborals. A l'octubre també tindrà lloc un taller de nutrició i alimentació saludable distribuït en 4 sessions. A més, està previst incorporar properament propostes sobre treball remot i gestió de l'estrès. Les persones interessades poden inscriure's a les activitats en els enllaços disponibles a la mateixa web de Cubelles, a cubelles.cat. El Servei Municipal de Cangur, Espai Concilia Temps per Cures i per Tu, reprendrà la seva activitat dimarts 8 de setembre a Cubelles i Olivella. El servei està adreçat a famílies dels dos municipis amb infants entre 3 i 14 anys, amb l'objectiu de donar suport a la cura dels infants i facilitar la corresponsabilitat en els àmbits social, laboral i familiar. Durant el curs escolar, l'Espai Concilia ofereix als infants un espai d'acollida on poden gaudir de jocs de lliure accés i activitats d'animació sociocultural, així com d'un espai de destinat a fer deures o a llegir. El servei també contempla l'organització de casals específics durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa. L'Espai Concilia s'emmarca en les actuacions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT Carraf, que té com a finalitat donar resposta a les necessitats d'informació i atenció de les dones, potenciar els seus processos d'autonomia i contribuir a superar les situacions de desigualtat de gènere. Durant l'any 2025, un total de 143 infants dels municipis de Cubelles i Olivella van fer ús del servei, 53 nenes i 90 nens. El servei està finançat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per l'erradicació de la violència contra les dones i per la Diputació de Barcelona. Per accedir-hi cal donar-se d'alta al web del Consell Comarcal de Garraf, a ccgarraf.cat, i un cop validada la inscripció es podran fer les reserves del servei. La sol·licitud haurà d'enviar-se com a mínim amb 24 hores d'antelació. Les famílies interessades poden demanar més informació a través del correu electrònic espaiconcilia@ccgarraf.cat o bé a través del mòbil 662 96 59 50. I parlem ara d'una exposició titulada Cubelles en clau de vi. A l'altra banda del fil telefònic tenim a l'Arantxa Manrique, que és coneguda a Cubelles, artista local i, a més, una persona vinculada a diferents espais com el Violeta i també té un espai propi, el seu negoci, doncs, tot just al carrer Major. Amb ella volem parlar en aquesta ocasió d'aquesta exposició, com dèiem, Cubelles en clau de vi. Anem a saludar-la. Arantxa, benvinguda.
1: Hola, Àngels, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Explica'ns una mica, Arantxa, en què consisteix aquesta mostra que podem ja veure, ja està muntada a la Biblioteca Municipal de Cubelles i que es podrà visitar fins al 30 de setembre. Explica'ns, què mostres?
1: Bé, doncs la Núria va contactar-me, la directora de la biblioteca, per dir-me que cada setembre serà una exposició relacionada amb el món del vi o de la vinya i em va dir si volia participar perquè havia vist unes obres que jo ja tenia pintades amb els tanins del vi. El que passa és que aquestes obres que jo tenia n'eren 5 i no eren suficients, ja les havia tingut exposades de manera col·lectiva amb Crea Cubelles al centre social al setembre de l'any passat, i llavors li vaig dir, no et preocupis, que em fes. I a partir d'aquí, doncs, vaig començar a fer un recull d'imatges tretes de l'arxiu dels Amics del Castell, que està penjat a internet. Vaig estar buscant com eines per baramar, i doncs, amb una mica d'aquestes imatges de referència vaig com reinterpretar-les i pintar-les amb els seus tanins.
0: Parla'ns una mica d'aquestes imatges. Allò no les podem explicar totes, no? Però artísticament, com s'interpreta una obra i què hi podem veure? Per que ens posis algun exemple, vaja.
1: Aviam, de tota l'exposició, van 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somoll negre, d'ull de llebre, de xarel·lo... Llavors ja les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa, després també es van fent com més petites, i hi ha dues imatges de la vinya, una és una vinya en conreu i una altra és un cep. I a partir d'aquí, cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubella amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
0: Parteixes de fotografies d'arxiu. Aquest arxiu, d'on surt?
1: Doncs surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes imatges relacionades amb aquest món del vi. I llavors, per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinya la família Morgada, la família Pedrell i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir, doncs els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles, el que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, doncs vaig triar aquestes imatges, doncs ja et dic, Morgades, Granell... I dels Pedrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la. Llavors, ja et dic, aquestes imatges de persones del poble que hagin tingut relació amb el món de la vinya, perquè també s'ha de dir que Cubelles és de pagès i ha estat dedicada al món del camp i la pagesia, però no ha sigut l'especialitat la vinya, a el que s'hi hagin dedicat. Aquestes imatges són una de la família Morgada i una altra de la... I les altres tres són de la família Granell. I són imatges que es veuen dues persones, no? L'avi de la masia Granell, amb el tiet, carregant una bota, descarregant aquest raïm, no?, que havien collit. Després es veuen, en els de la família Morgada, es veuen com persones darrere de les vinyes que estan collint. I després una de les de la família Granell té com a característica que des de la vista de la masia hi ha un burro que està carregant un carro amb aquest raïm que han collit i que han de descarregar, i llavors es veu el burro, no? I de fons es veu l'església.
0: Uh-huh. Molt bé, aquesta és la reinterpretació artística, no?, que fas tu d'aquestes 4 imatges, i quan s'anuncia que utilitzes compostos naturals del vi o polifenols o provinents de la pell, llavors, parts llenyoses del raïm per crear-les, d'on treus tot aquest

0: material. No sé si t'hi dediques tu també una mica a la pagesia.
1: Aviam, aquest material el trec d'un celler amb el que jo li compro els vins amb els que faig els tastos en el meu propi negoci. Llavors, és un celler que és de superquilòmetre zero, són tots els seus vins amb elaboració 100% natural, són vins que no estan macerats amb sucre, per tant, justament el que els dona la graduació amb aquests vins són els propis tanins, no? Un cop s'ha premsat tot i han exprimit fins a l'última gota de líquid que queda dintre del raïm, tot això que sobra es fa una pasta que sura i llavors fa com un tap i fa que maceri i agafi graduació aquest vi. Llavors, amb això no em fan res. Llavors jo els demano que m'ho guardin i a mi m'agrada experimentar. Llavors, doncs, arrel de portar-m'ho i anar veient, no?, com pintaven aquests residus orgànics, doncs vaig arribar a fer les obres.
0: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem algun detall, no?, d'aquesta exposició Cubelles en clau de vi, que a més és una data idònia, no?, aquesta exposició es mostra just doncs, quan coincideix la celebració Cubelles d'aquesta edició número 39, no?, de la Festa de la Verema, una exposició que es pot veure durant tot aquest mes de setembre a la biblioteca, un lloc també, vaja, crec que maquíssim, no?, amb molta concurrència.
1: Sí, a més és que la biblioteca té una sala d'exposicions que és preciosa, o sigui, ara mateix és la millor sala que hi ha a Cubelles per poder exposar. És una sala que és àmplia, està climatitzada, té els fons de paret negra, que qualsevol cosa que hi posi li ressalta. Llavors, bueno, jo penso que és un lloc ideal. A mi em va agradar molt que la Núria comptés amb mi i la veritat és que l'he muntat amb molt de gust i l'he pintat també gaudint-la, no? Que al final, doncs una mica el fet de dedicar-me a la pintura és per això.
0: Aranja, parla'ns una mica també de tu, jo et conec, no?, però una mica com et descrius, com és l'Aranja Manrique i una mica aquesta faceta artística, no?, perquè vas projectant nous projectes, no?, vas creixent, no?, ara mateix, què fa l'Aranja, no?, i d'on li ve aquest art?
1: Ai, Àngels, aviam...
0: Fa temps, no? O sigui, a l'Aranja, quan comences amb aquest món? És a dir, per una mica, conèixer una mica més de tu, no?, a nivell artístic, i el que et porta, no?, a dir, doncs, jo vull seguir per aquí.
1: Doncs la veritat és que jo he pintat sempre, des de molt petita. A mi, de petita, els nens els hi preguntes, tu de gran què vols ser? Jo sempre digo, era una cosa que després no pensava mai que seria una realitat, no? Tampoc és que ho hagi perseguit com un somni, sinó que ha estat intrínseca dins de la meva vida. Per tant, és que, com que sempre he sentit, he tingut la necessitat d'expressar, aquesta és una via que sempre m'ha anat molt bé. I el fet de crear no el visc com un procés que em dona un resultat, sinó el visc com un procés que m'ajuda a expressar i a transformar-me. Llavors, per això justament faig arteràpia. Jo he estat molts anys treballant a escoles com a educadora infantil, he treballat amb alumnes amb necessitats educatives especials durant també molts anys, i bé, doncs, arrel de, paral·lelament, de mi feia aquella professió que jo havia estudiat, jo sempre tenia la necessitat de crear, doncs vaig dedicar-me a formar-me amb arteràpia per poder oferir això també als altres, no? Sento que es queda curt a nivell d'acompanyaments emocionals i després perquè és una necessitat que tinc. O sigui, per mi pintar, crear, modelar és com respirar. Llavors, no puc com no fer-ho. I llavors, com que està a dins meu, doncs que menys que rentabilitzar-ho també, no?
0: Tant. I hem de dir, doncs, que ha obert un camí, no?, aquí a Cubelles, on ets empresària local i bé, doncs ofereixes tot tipus de tallers. No sé si també vols aprofitar aquest moment aquí a la ràdio per donar a conèixer també el teu negoci.
1: Bé, doncs, ja que tinc l'oportunitat, aprofito.
2: tinc el taller del carrer Major.

0: petita, un local molt petitet, on hi atenc un màxim de 10 persones o 10 infants. Tinc tallers infantils cada tarda, de dilluns a dijous. Els divendres doncs, tinc un grup d'adults. I paral·lelament faig altre tipus d'activitats, que són pintura guiada amb degustació de vi, art teràpia grupal o individual, i tallers reguen doncs, per diferents esdeveniments i també doncs, per team building, per fer cohesió d'equip. La veritat és que l'art és una eina que pot proporcionar de benescar i està bé, no?, que arribi com a molts àmbits i a molts llocs, perquè la gent té una oportunitat de conèixer i connectar-se amb si mateix a través de l'art i a mi m'encantaria que ho provessin perquè la veritat és que és increïble.
1: Doncs, Arantxa, et coneixem una mica més, ara ja podem fer-nos una mica més a la idea de, doncs, de la teva faceta, no?, i d'aquest interior que portes, no?, aquesta artista, que a mica en mica anem veient doncs, la teva obra, no?, també els teus tallers, i hi ha molta gent que gaudeix també de tot això que mostres i que ensenyes, tot un aprenentatge, no?, per tothom, no?, per tota la gent que d'una manera o altra participen d'aquesta art-teràpia, com deies tu, i de tot això que mostres a través del teu negoci. Arantxa, Manrique, ho hem de deixar aquí, en tot cas, Festa de la Verema. Què et sembla també una mica aquesta festa i que hi hagi aquest homenatge i aquest record cap a la pagesia?
0: Bueno, doncs, la Verema sempre ha estat, no sé, jo la recordo des de petita... Des de quan es triaven les pubilles fins a quan participaven per ser pubilles. És una manera de donar-li un espai en la memòria i seguir reivindicant aquest món de la pagesia i de relacionat amb el món del camp que ha format part de la història del nostre poble i que doncs penso que està bé, no?, donar-li un espai per ja sigui doncs, celebrant amb festa, amb música, però bueno, que hi hagi una mica de representació i contextualització doncs, d'aquells moments que s'han viscut enrere.
1: I tant. Doncs ara sí, Arantxa Manrique, recordem doncs, novament aquesta exposició titulada Cubelles en clau de vi, que es pot visitar a la Biblioteca Municipal, de la qual n'hem parlat al llarg d'aquesta entrevista. Es pot visitar fins l'últim dia de setembre a la biblioteca, a l'horari d'obertura al públic. Moltes gràcies, Arantxa, per aquesta entrevista, que vagi molt bé i bé, ja seguirem parlant en segona ocasió d'altres temes, perquè l'Arantxa doncs, fa moltes coses aquí al municipi. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi i fins la pròxima, Àngels.
1: Gràcies.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Velles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
5: Hola,
4: de Ràdio
5: amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
4: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: north, east, south, west, every which way, as long as I'm moving.
1: Doncs com cada setmana, sí senyor, estem aquí amb tots vosaltres, des de on? Des de Ràdio Cubelles, amb el millor rockabilly que podeu trobar, amb la maleta i la guspireta. Escoltem-lo.

Doncs hem començat superforts avui amb el programa de la maleta a la guspireta, com us deia, i qui us parla, la Txell Marcilles. Com cada setmana us porto a la millor música de dins del món del rockabilly i del swing i del rock and roll, sí senyor. Doncs avui ens toca rock and roll. El ritmillo és un altre, eh? És un altre ja més... Pim, pam. I hem començat amb una noia que també l'he descobert

descobert fa poc, entre cometes, perquè un amic meu, el José, que també ve a les punxades, i ja et dic que no es neix ensenyat, sempre estem en continu aprenentatge, i doncs ell em va passar aquesta cançó, tot i que aquesta noia ja la coneixia, però la cançó exactament no la coneixia. I la veritat que és, per començar el programa, és brutal, perquè et posa unes piles, vamos, alcalines no, com el conillet no, lo següent. I la noia es diu Janis Martin i la cançó es diu As Long As I'm Moving. Doncs res, benvinguts com cada setmana i benvingudes. Dir-vos que, com sempre, un plaer poder compartir una estoneta amb vosaltres amb la millor música dels anys 30, 40 i 50. I seguim, vull dir, seguim després del subidon de la primera amb un dels grans també dels anys 50, que és el Cliff Richard, i en aquest cas seria Cliff Richard and the Shadows, que no és Cliff Richard sol, que la cançó es diu G-Wist It's You. Una mica complicat, eh? El títol és G-Wist It's You. I per fer-vos una mica de Libro de Petete, ja sabeu que m'agrada dir-vos coses que no sapigueu, pels que no coneixeu el Cliff Richard. El Cliff Richard, no sé si heu vist la sèrie Els Joves, aquella sèrie dels anys 80 anglesa, que sortia el Neil, el Vivian, bueno, quatre espècimens, cinc estrambòtics, el hippie, el mig histriònic, el punky, bueno, el guaperes, el petitó. Doncs hi havia, no sé si l'heu vist, segur que sí. Doncs la sèrie es deia Els Joves, no? I la cançó de l'inici, The Young Ones, es deia la cançó, la cantava el Cliff Richard, precisament. Re, ha sigut una mica, doncs, fer-vos una mica de connotació i fer una similitud en el cantant que escoltarem ara, amb alguna mica més conegut, potser per alguns, per altres no. En fi, d'aquella sèrie vaig treure, a part de que conèixer també una mica el rotllet de les sèries angleses, una frase que diu: saps què li va dir Virgili a Eurípides? No em sofoclis que t'esquilo. Boníssima aquesta, la diuen dos rates, una que es menja l'altra, abans de que se la foti. Brutal la frase. Doncs res, us deixo amb el Cliff Richard and the Shadows.

Doncs, mentre ella està acabant de tocar el Cliff Richards and the Shadows, seguim amb Johnny Carroll. Johnny Carroll també és un dels grans de l'època. Bueno, tots són. El que passa que, bueno, hi ha alguns més coneguts, d'altres no tant. Per això estem aquí, a la maleta, per anar escudrinyant i espigolant dins de la maleta, trobant alguns cançons més conegudes i menys, perquè les pugueu conèixer. Doncs, el cos, com us deia, el Johnny Carroll, amb la cançó Crazy, Crazy Loving. Si us hi fixeu, totes són de, així, amb un tempo guai, no? De moure's, de, bueno, de ballar rock and roll, en definitiva. Doncs res, us deixo amb el Johnny Carroll i la seva cançó Crazy, Crazy Loving.

Doncs molt bé, Crazy Crazy Loving del Johnny Carroll. Tenim un dels grans, preporto una de l'Elvis, perquè crec que és una persona que, i un artista sobretot, persona en aquest cas, hauríem d'entrar en el ajo, no? Com era l'Elvis, però aquí ens basem més en la música, no? I com a artista és que no té nom. No hi ha res que pugui... Moltes paraules per definir un artista tan complet com era, tan per la música, i li hem d'estar eternament agraïts, perquè moltes coses no existirien si ell no hi fos. O no ho sabem, això no ho sabem. Però bueno, com que hi va ser, doncs aprofitem, no? I dir que té cançons brutals, i una d'elles, en aquest cas aquesta no la podríem ballar per rock and roll, vull dir, tan mogudeta, no? Podem ballar-la d'una altra manera si volem, però crec que aquesta és molt bonica i crec que l'haig de compartir

Bé, que ell tenien doncs, bastanta també pel Martin. Tot aquest embrollo, no, de la discriminació de les races que encara avui dia encara ens hi trobem, i això s'hauria, entre cometes, de desaparèixer, però malauradament no és així. En fi, If I Can Dream i cançons més grans.

Doncs, escoltar l'Elvis... Sí. A sobre que és agraït a l'home. Gràcies i bona nit. Perfecte. Doncs sí, hem escoltat l'Elvis, If I Can Dream, i seguim amb el programa de rock and roll de la maleta a la guspireta, sí senyor. I seguim amb Ricky Nelson, una cançó que es diu Milk Cow Blues. Res, no tinc més, res més a dir que escoltem-la.

Doncs sí, hem escoltat ara que estàvem distrets mirant a veure quin temps farà els propers dies. Hem escoltat el Ricky Nelson, perdoneu. I seguim pel camí inescrutable del rock and roll i seguim amb el Cliff Richard. Avui també, mira, avui en tenim dos del Cliff Richard, tu, això va com va. I es diu High Class Baby. Doncs aquesta cançó també trobo jo que és molt coneguda, molt coneguda. I res, us deixo perquè la gaudiu i ja està, tu. No vull dir res més perquè ja us dic, sempre m'enrotllo i al final no acabeu escoltant totes les cançons tan xules que us porto. Bye-bye.

Doncs molt bé, acabem d'escoltar també el Cliff Richard amb High Class Baby. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ara ve la traca final amb un també dels grans. Bueno, és que sempre dic dels grans, ja us dic. Però és que Johnny Cash és brutal, aquest senyor. Perquè té tantes cançons boníssimes que no te les acabaries mai. Llavors, jo avui he portat una que es diu Ring of Fire. Els que tot aquest món, el Johnny Cash, coneixeu de sobres. No hi ha res que pugui dir que ja no sapigueu. I la cançó superconegudíssima també, pels que no coneixeu tant el Johnny Cash. La banda sonora del Foraster usa perquè hi ha greatest hits i hi ha grans cançons. La veritat que el que fa la música del Foraster, TV3, val molt la pena perquè hi ha de tot. És com el de Pulp Fiction, no recordo com es diu el director. Sí, home, sí, bueno, el que ha fet Pulp Fiction, Kill Bill, totes aquestes pel·lícules, Els Bastardos. Les bandes són brutals, brutals. Us les recomano. Doncs res, us deixo Cash i Ring of Fire.

and it burns, burns, burns. Doncs acabem d'escoltar el Johnny Cash amb Ring of Fire. I ja hem arribat al final del programa i és una cançó molt divertida pel final del programa perquè hem començat amb Lo Grande, que seria amb la Janis Martin, As Long As I'm Moving, i acabarem amb Why, The Q's, que bueno, també són dels anys i valen molt la pena escoltar-los pels que no el coneixeu. Doncs es despedeix aquí la Txell i ens retrobem la setmana que ve aquí a Ràdio Cubelles. I esperem que tinguem tots molt bona setmana. I aquí us espero. Vinga, i rock and roll.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio. I serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que falli falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
4: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
5: Bon dia, benvinguts. Això és Cubelles no és ràdio. Us parlo Rei. A una setmana del començar només tenim paraules d'agraïment de l'èxit que vam tenir. Moltíssima gent, molta gresca, molta línia. Us posaré una entrevista que em van fer aquí mateix a Ràdio Cubelles, l'Àngel Fuster, fent el balanç del festival. I després farem una entrevista, perquè ja que comença la temporada i ens animem a fer esport, perquè un home ha escrit un llibre molt xulo, i ens fem una entrevista amb ell i parlarem. Com és, Àngels? Bon dia, Àngels.
6: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
7: Hola, Esteu.
6: I bé, després doncs aquests dies intensos de Novel·la Negra Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
7: Doncs en tema lo que és cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim de cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez. Podria dir mil coses, debats molt interessants. També ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
6: Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, hi ha hagut una obra de teatre, no?
7: Sí.
6: Hi han hagut premis.
7: Sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades, per Benvinguda senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Annika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí.
6: Han pogut venir a recollir el premi?
7: No, la Annika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt, i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
6: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
7: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, per el que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de

0: com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut a un públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
1: Uh-huh. I s'han dut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
0: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè tenien por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
1: Uh-huh. Sí, parlem també d'escriptors, no? que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem doncs, d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim doncs, al llibre Palabra de Asesino, de la Rocío Juárez.
0: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O., està molt bé, perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
1: Uh-huh. Ahir van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais.
0: Clar.
1: No sé com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
0: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques que busca un cinema de 500 persones, totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular. Té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust d'aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
1: Parlem també de la vinculació, no, cubellenca. Hem pogut veure doncs, també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
0: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem, sobretot a la Mònica Montaner, fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any com tocava Cinema Negre Clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant en algo per l'any que ve. I també escriptores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que està tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
1: Uh-huh. I pel que fa als escriptors, no? No sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
0: Uh-huh. Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els emails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençit i que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia. Estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Ima, déjalo, perquè una pena, però molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
1: Uh-huh. Parlem, doncs, una mica també a nivell d'així. Com ha anat? Si fem comparatives.
0: No ho sabem, no ho contem,

0: Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres. I sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant. La vegada que més crec que eren 112 i perquè teníem moltes taules rodones, que ara més o menys anem reduint el número de taules per poder viure, perquè sí, sí. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar 1.200, i ara hi havia moltes sales, és que havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo que sé.
1: Uh-huh. I destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival, que més es queda a Cubelles, no?, a passar aquests dies.
0: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, per allà com podem. Teníem el nou de Mastre, que és gent que s'ha quedat. Allà els que tenen cotxe estan encantats de la vida perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar. Però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, nosaltres hem ocupat el... sencer a l'hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs i també la gent va a sopar, a dinar pel festival, queden, parlen. Bé, és de los que es tracta, és una fira literària.
1: Uh-huh. Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, jo ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir la seva també, moments de debat, no?
0: Sí, sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica perquè si no se'n van les taules. Allò de... qual era la pregunta? Però molt bé. I autors amb moltes ganes de xerrar, de veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no, hem d'estar al migdia. Ai, perdona, perdona, perdona. I molt bé, la veritat, i no ha hagut problemes amb res.
1: Tots els que havien convocats han vingut?
0: Tots.
1: No ha fallat ningú?
0: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta, ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
1: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va fer?
0: No, és el segon, però el primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular, ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt pels passadissos, nosaltres l'equip que ja estàvem cansats deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé, hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades, i dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival, i estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar uh-huh. còmodos.
1: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
0: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hi hem demanat de tot, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats, i també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
1: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb sí. ganes potser de més creixement,

0: creixement o el format ja està bé com està?
1: Però és que no el dominem.
0: No el dominem,
1: és el problema. Llavors, el que has de fer és estar tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, pues ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé. Nosaltres som un d'ells i endavant. Menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
0: Molta feina, no, Xavier?
1: Una mica cansat.
0: Moltes sí. hores, no?
1: Sí, molta dedicació. Moltes coses.
0: Molta dedicació de personal, no?
1: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla i... Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
0: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir. Gràcies, doncs, per aquestes valoracions. I bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Cubelles Noir.
1: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Cubelles Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre i, bueno, tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
0: Estarem pendents.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Fins una altra.
2: Cubelles Noir Ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
3: Mundial?
2: Universal.
3: En tots els idiomes?
2: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
4: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
5: Molt bones, avui tenim el Delfí Vilaseca. Ha tret un llibre molt interessant. Tu corres, tots correm. Maratons per superar els límits, amb pròleg d'Arcadi Alibés. Amb temps havíem entrevistat Arcadi Alibés parlant de maratons. Avui em fa molta gràcia i ens ve molt de gust parlar amb Delfí Vilaseca també sobre aquest tema. I el primer, saludar-lo. Què tal, Delfí? Com estàs?
6: Hola, bona tarda. Bé, molt bé. Gràcies.
5: Bé, tots sabem que els esportistes que us agrada córrer maratons tampoc sou esportistes normals, no? Sou una mica de bojos supervivents. Una marató no és com sortir una estona en bicicleta o com jugar a golf, és una bogeria.
6: Realment és així, sí, és quan tu proves aquesta distància i l'has tastat, veus que té quelcom d'especial, no? Que vols anar forjant-la, treballant-la, i sempre veus alguna cosa nova que et fa descobrir moltes inquietuds. I si ja has fet molt temps esport i vens del món de l'esport, tots encara t'enganxa més.
5: I és un esport en què has d'estar o molt bé o saber-te entendre molt bé mentalment, perquè passes moltes hores amb tu mateix i això és molt recomanable per la gent també, no?
6: Sí, passes moltes hores amb tu mateix, moltes hores amb solitud en l'aspecte de que quan tu tens la dedicació de l'entrenament, de que tu et treballes un objectiu que tens marcat, però aquesta solitud és temporal, perquè quan en els moments realment que tu necessites la gent del teu voltant, sigui llavors el dia de la cursa o sigui per compartir els èxits, també els fa sempre, els tens allà. Són la teva família principalment, els teus amics, companys, coneguts. Però sí, és un esport, a part, jo diria, molt interior, eh? Tot i que no és individual, col·lectiu en l'aspecte de que ho comparteixes amb els teus, doncs sí que és un esport de sensacions individuals.
5: I no sé quan tardes en preparar una marató en concret, o si sempre entrenes igual, però tens pensaments diferents en cada marató de les que prepares? Has notat que ets una persona diferent?
6: Oh, i tant, sí. He pensat que sóc una persona molt diferent. I totes les maratons es preparen d'una manera similar, però sí que trobes en el moment de la cursa, de la marató en concret, doncs la vius diferent. Per exemple, sense anar més lluny, Barcelona, aquest mes de març, va ser la número 10 consecutives de cada any. Doncs totes han sigut diferents. N'hi ha que molts millors, n'hi ha que no tant, n'hi ha que no satisfet, però encara que les preparis de la mateixa manera, sempre hi ha condicionants. Condicionant emocional, condicionant físic, condicionant i a meteorològic tema del temps, i per això és aquest al·licient, aquest estímul que dona aquesta distància.
5: Jo personalment he de dir, Delfí, que jo sóc ciclista de tota la vida, jo vaig tenir un càncer, i el meu pensament, quan havia de passar l'operació, la quimio i tot, va

0: ser mentalitat ciclista. S'ha de fer,
1: sí, sí.
0: S'ha de fer, s'ha d'arribar a la meta i endavant, no?
1: Sí, sí.
0: Seria una mica això, no?
1: Doncs la veritat és que sí, m'alegra molt que faci aquesta similitud, perquè el tema d'aquest llibre, jo no el menciono com un llibre convencional, no. Jo li vinc a dir que és un projecte, i el que vinc a dir és que, evidentment, és un llibre que parla de maratons, parla d'esport, però jo l'essència que li vull donar, i inputs que ens han fet arribar a través de la gent, de lectors, doncs que és la vida, diguem. L'esport és una metàfora de la vida, no? Una marató, doncs, d'un recorregut llarg i de resiliència, de treball, d'esforç, doncs són els entrebancs que tu trobes en el dia a dia. El clàssic mur del quilòmetre 30 no hi és en la vida quan tu, per exemple, Xavier, estaves comentant el tema el dia que et detecten un càncer, o que perds un familiar estimat o un amic, o realment tens problemes a la feina, o que has aparcat un somni, un objectiu, i llavors vols tornar a reprendre i no trobes la manera de fer-ho. Doncs aquesta és la similitud que jo li vinc a donar amb aquest projecte.
0: I en quin moment decideixes passar tot això al paper?
1: Doncs mira, aquest llibre neix de la suma de moltes experiències viscudes al llarg dels anys, no? Tant dins de les curses com de fora. Després d'anar fent diferents maratons, em vaig adonar que cadascuna d'elles m'havia portat molt. I vaig entendre que aquestes vivències podien anar molt més enllà de que una història personal d'un personatge que fa una aventura fascinant, no?, de tot aquest recorregut. I llavors vaig voler transformar en un relat que connectés amb qualsevol persona que llegís. I el que et comentava, que llegís, però jo m'encoratge molt quan llegis una persona que no és esportista i potser no li agrada, però que se sent identificat amb algun paràgraf, amb algun capítol que tracta el llibre, i ell veu que, ostres, un motiu d'inspiració.
0: Dius que, bueno, tot els que sabem una mica de què va el rotllo de la marató, cap al quilòmetre 30 és el mur, que és quan, a partir d'aquí, és quan pitjor ho pateixes i quan has de saber tenir molta força mental per tirar endavant. Però què li diries a la gent que el dia a dia ha d'afrontar aquell mur i, tot i que saber que vindrà, es passa molt malament, costa molt? Com ho afrontaríem? O quin consell donaries?
1: Sí, es passa molt malament, perquè aquest mur de la vida hi és, i a vegades ens creiem que és infranquejable, i en absolut ho és. El que passa que, per exemple, en cursa, el mur tu el detectes quan físicament el cos et diu fins aquí, no em permetis fer una passa més endavant perquè no puc. Llavors és quan realment entra la part important, és qui agafa el relleu d'aquesta cursa, no? D'aquesta lluita anterior, que és el cap, que és la ment. I sense voler-ho forçar massa, dic, continuem. Jo t'ajudaré, però continuem. Doncs la vida exactament és així. El que estàvem parlant abans, quan tu et diuen que tens una malaltia important, t'has d'agafar amb les teves forces, amb la teva esperança, que moltes vegades, evidentment, no hi és, i llavors també compartir-la amb els del teu voltant. I bàsicament és creure en un mateix, la perseverança, la resiliència i l'esperit de lluita constant, i sense cap mena de dubte aspirar a superar aquests obstacles, que malauradament n'hi ha tants.
0: I quina és la marató més exòtica o més estranya que pot trobar la gent al teu llibre?
1: Més que estranya, jo potser diria una marató a nivell de sensacions, de sentiments, no? O sigui, la marató que el personatge que jo mateix vaig viure a Sevilla l'any 2020, feia molt poques setmanes que la meva mare havia mort, feia dues o tres setmanes. I quan aquella marató, per mi tenia un significat molt especial, per dos motius. El punt número un era que emocionalment arribava molt fluix i molt tocat, no? Jo pensava, què faig aquí, no? Quan no era... Què he de demostrar? Ho he de demostrar per la meva mare? No. He de demostrar-ho per mi mateix? No, no. És el conjunt que havia de demostrar-ho. I una segona, a part, per més inri, doncs arribava molt mermat de físicament, no? Anava tocat en tema de lesions i això. Però va ser una experiència descomunal, molt important, en l'aspecte de que recordo que corria molts quilòmetres com si parlessis amb ell, no amb la meva mare, en silenci. I que quan tu no podies, sí que en moltes d'altres era el teu cap que et deia som-hi, som-hi. Pues en aquest cas no. Hi havia alguna cosa més especial que... És com, i ho dic en el llibre, no? Quan una persona o un nen no sap anar en bicicleta, en el teu cas que deies que t'agrada molt la bicicleta, el ciclisme, i vols aprendre a anar en bicicleta i no en saps, doncs quan algú de darrere, el teu pare, la teva mare, el teu germà, un amic, t'aguanta la bicicleta per darrere i et fa anar fins que et deixa anar, era això. Jo notava que hi havia alguna cosa que m'ajudava en aquella cursa. I jo considero que de totes les que hi ha de maratons que es relaten al llibre, aquesta realment és la més especial.
0: Per últim, Delfí, t'ha donat algun moment la sensació quan hi ha gent que valora el teu llibre sense haver corregut res o sense haver fet esport, que no hi ha tanta diferència entre córrer maratons i la vida normal o afrontar el dia a dia de cadascú?
1: Sí. Sí, i això realment m'enriqueix molt. Això, diguem, és el fruit de la conclusió que jo li vull donar amb aquest projecte, amb aquest llibre. Perquè quan em diuen que això que t'he comentat, no? Que l'esport és com una metàfora de la vida, hi ha un paral·lelisme molt gran, no s'assembla molt amb tot això. Quan em diuen això, i el que t'he comentat abans, una persona que potser no li agradarà l'esport, no? I perquè el títol mateix és esportiu, però quan t'entenses a dintre, doncs reflexiones i mostres una comparativa extraordinària que és en el món de l'esport, del córrer, que és l'esforç, el treball amb el tema de la vida. I això realment... I és la conclusió de dir, l'objectiu d'aquest projecte és aquest, no és cap altre.
0: Doncs recordem, Tu corres, tots correm, maratons per superar el límit, de Delfí Vilaseca, que publica Cosetani. I res, moltes gràcies per acompanyar-nos, Delfí, i felicitats pel llibre.
1: Moltes gràcies a tu. I permetem només per acabar, sí. Ja el que has comentat tu del tema del càncer, doncs, la finalitat, diguem, dels drets d'autor, els beneficis de drets d'autor, els destino íntegrament a l'Institut de Bellvitge contra el càncer de pàncreas, que lidera aquest projecte molt important la doctora Meritxell Rovira, i tot va destinat aquí. O sigui, més que dir-ho, perquè tot és un cercle viciós que va tot molt lligat.
0: Doncs perfecte, una gran iniciativa, i tornar a felicitar-te. Moltes gràcies, Delfí.
1: Moltes gràcies pel teu temps. Moltes gràcies.
2: I fins aquí el programa. Recordem que ha sigut el Covelles Noir, que portarem més material del festival que tenim. Us ha parlat Xavier Borrell, això és Covelles Noir Ràdio, i ens veiem. Adéu.

Bona nit, Cubella, jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Session!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts. Això és la màquina del temps. I és que una setmana més aquí al 100.5 de la FM en Ràdio Cubelles, la teva màquina del temps. Estiu segona para i comencem així de bé, recordant els Christian's World.

un estiu, un mes estiu, amb grans els Christian, aquest gran tema que tant i tant recordem com és el World. Paraules, sentiments, música aquí, i Cubelles.

música especialment els Chris recordant, i també passarem a recordar aquest gran tema del Jimmy Somerville, You Make Me Feel. Aquest l'hem ballat moltíssim.

I és que d'un estil a un altre, Suicide Blonde. No, perdó, perdó, Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. I és que tinc aquí anotats per un estil musical, Fine Young Cannibals, recordem tema? Tant i tant el van ballar...

I és que ens agrada recordar aquests temes de Fine Young Cannibals, com el tema que tenim preparat per a continuació. Segur que també recordeu el gran, el geni Lionel Richie amb aquell All Night Long.

escoltant tota la bona música, tota la millor música només aquí, a la màquina del temps, Ràdio Cubelles. I ens anirem després cap a un trio que després va ser un duets. Les genials van anar amb aquell I Heard a Rumor. Cuidado amb els rumors. Inexes van anar escoltant la teva música.

I és que diuen que les balades heavy són les millors. Jo no ho sé, però a continuació, una de les grans... Els Scorpions amb aquell Wind of Change.

Quin gran tema dels Scorpions, Wind of Change. I és que seguidament continuarem amb música d'aquesta una mica més lenta, segurament després per canviar. I ens anirem amb aquell gran tema que tant i tant també va sonar i que ens va emocionar el Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You, nada, res canviarà el meu amor per tu.

I és que res canvia el que t'estimem per tu, per tu que ens escoltes. 107.5 de l'FM, Ràdio Cuelles. T'estimem tots els companys d'aquesta casa. I ens anirem amb el xup xup xup song de la Cher, aquesta gran veu, aquesta gran senyora de Cher.

Com m'agrada la Txell, espero que vosaltres també. I ara ens anirem cap al Wonderful Life dels Black. Ens agrada la música, la bona música aquí a Ràdio Cubelles.

Amy Stewart. I és el tema que tenim preparat a continuació, Amy Stewart amb el seu Friends. És que volem que siguis el nostre amic, amic d'aquesta casa del 107.5 de l'FM, de Ràdio Covelles i particularment

I és que d'un gran tema saltem cap a un altre, i és que tot es porta millor amb bona música. La nova proposta, els genials, els genis, els status quo.

I és que volem recordar també Wilson amb aquell raquite. Aquí tot és gran, la música és molt gran.

I és que parlant de grans músics, de grans cantants, a continuació, aquest britànic, l'Elton John, aquesta gran veu que tants i tants temes ens ha portat. Magnífic, Elton John.

Tant i tant que hem decidit posar aquest tema perquè tant i tant s'agrada l'Elton John. Com a Love, The Cult.

I és que ho reconeixo, sóc una mica maníac, maníac de la música. Dels bons temes, siguin d'on siguin, siguin de l'any que sigui. Per això aquest programa, per això la màquina del temps, per recordar. Més enllà de les modes, perquè la música sempre... Chris de Burke, de Lady in Red.

Recordeu també a la Olette Adams, per mi, una de les grans veus, per mi, per moltíssims, sonant aquí, per tu, Olette Adams, aquí al 107.5 de l'FM, a la teva ràdio, al teu programa de la màquina del temps.

Genial aquest de Toletas. Per mi, de les millors veus. Fini. Un somni de veu, un somni de programa. Uns temes que estan aquí per tu cada setmana aquí a la ràdio, a la teva ràdio. I és que volem que siguis amb nosaltres la setmana amb la millor música de tots els estils, de totes les èpoques. Per això és la màquina del temps, i ella gira on vol.

0: I és que ens anem acomiadant perquè això ha sigut la teva màquina del temps. T'esperem la pròxima setmana amb molta més música aquí. Sintonia, ens acomiadem. Adeu!
1: Ràdio Cubelles 107 FM.

Puerto Vaca, Tibe. Desde música, en con mejor música, Motown.

Radio Cubelles. DJ Junior Vera. Convidat top aquesta nit. DJ Edith Prats, des de Barcelona. Resident del 2000 al 2015. Amb l'as de festa.

Molt bona nit, família. Ja tornem a ser un cap de setmana més amb tots vosaltres. Des d'aquí, Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Avui tenim un convidat molt especial. Un DJ de renom a l'escena House de Barcelona. I un amic, el que vaig tenir la sort de veure començar. I va ser, precisament, el meu relleu com a resident de Malalts de Festa. Així que, Edi, és un orgull tenir-te aquí aquesta nit amb tots nosaltres.

0: nit, bona ona, soc Eddie Prats. Alguns ens coneixeu per ser resident de Maste Festes a la House per allà pel 2000-2015. Avui us porto des de Barcelona una sessió de House Music carregada de ritme i molt groove. Una sessió que m'agradaria compartir amb tots els oients de Bona Ona. Que la gaudiu. Una salutació per a tots.
1: Gràcies!

Això m'agrada! Només per tu! Des de la ràdio que et fa sentir. Et fa sentir.

aprofitem per partir amb vosaltres la nostra pàgina web bonaonaradio.com. Allà descobrireu, perdó, tots els nostres convidats i altres coses que anem fent aquí al programa. Així que ja sabeu, bonaonaradio.com.

0: I recorda l'insta del programa: bonana.radio.
1: House music. Arriba la nit. Arriba la nit.
0: Tanca els ulls. Deixa't emportar.

Jordi Vera des de

I fins aquí aquesta sessió d'avui. Només agrair-vos un cop més la vostra confiança, com cada setmana. I sobretot agrair a l'Edi Prats una sessió antològica. Moltes gràcies, Edi! I a vosaltres ens veiem el proper cap de setmana!